0: brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Hi ha una màgia que no té truc.
2: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
3: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
4: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
5: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
6: Perquè quan parles, fas màgia.
7: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
8: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Doncs un retorn esperat, perquè feia 24 anys que Pulp no feien res enregistrat, no publicaven cançons noves. Sí que sabíem que Jarvis Cocker i companyia estaven en planíssima forma, ja que els havíem vist fa dos anys, crec que va ser el Primavera Sound, i van fer un concert memorable, i la veritat és que doncs l'espera ha valgut la pena, ja sé que és un tòpic. Es diu Mor, el nou àlbum de Pulp, una d'aquelles bandes doncs que possiblement va anar una mica al marge d'aquelles batalles establertes entre els Oasis, els Blur, però per mi una de les bandes referencials, sense cap mena de dubte, d'aquest moviment pop britànic que tants anys i tantes alegries porta donant-nos. Això es deia Grown Ups, la primera de les tres cançons que escoltareu d'aquest nou treball dels Pulp, la segona es diu Slow Jam.

dos bons retorns de bandes britàniques, diguem que ofertes amb cos i ànima al món del pop, com són el Suede, que també ha fet un àlbum extraordinari, i els Pulp. Us he triat tres cançons, la primera Grown Ups, que era així com de les més energètiques. Hi ha una primera part molt energètica, sembla com que el disc es va desinflant en quant a energia, però no en quant a qualitat, perquè les cançons com aquest Slow Jam són una mica un pas cap a un final molt més tranquil. I la veritat és que es mostren igual d'atractius quan estan a dalt rítmicament que quan es mostren molt més calmats, com amb aquesta última cançó que escoltareu ara. Al costat de Chilly González, això es diu The Hymn of the North.

I estem arribant al punt final avui d'aquest Delicatessen. Delicatessen que ha començat místic i ha acabat una miqueta més rockero, i així acabarem també amb música de Tyler Childers. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero, les seves filles i la seva secretària. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Repàs més breu a altres informacions, Òscar Callau.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. El comunicat assegura que es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic.
2: 380 municipis estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya a l'Alt Urgell i dos que han obligat a confinar veïns a Canyelles, al Garraf i a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la filla va guanyar la plaça.
4: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar, però la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència recent del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. Els Mossos d'Esquadra obren 2 nous canals anònims de denúncia perquè surtin a la llum casos de persones explotades sexualment i laboralment.
3: Es tracta d'un codi QR i també de l'adreça stopexplotació@mossos.cat. En l'últim any i mig, la policia ha fet 36 investigacions per a tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins. Lluís Moreno, subinspector dels Mossos.
5: Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresàries que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online, que s'anomenen.
3: Segons el cos, es tracta d'una pràctica a l'alça que invisibilitza les víctimes.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, que li va impedir, entre altres coses, estar convocat pel Mundial de Futbol. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra i aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
3: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley de 2-2, el primer dels 2 amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: En bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador nord-americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
3: I ja se sap quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baixi Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
1: Fins aquí les notícies.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona la cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
10: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
11: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
11: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascunyana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capponi. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme d'Alpicat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes. Almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
11: El campus de Cap Pont és a tocar del que s'anomena l'Illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a dues hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
13: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana no era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribava a estar aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit en vetlla. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
11: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
13: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona i ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obrien les 3 i mitja o 4 de la tarda, i apareix una persona que va obrir la porta, li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana, ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal. Si voleu entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell. Ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar. I van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant. I jo recordo quan estava fora que li estava comentant que al meu pare que bueno, que no te preocupes, que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con novio, ya verás cómo aparece.
11: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ya verás cómo aparece. El cotxe de la Isabel no hi era. Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, dimecres 24 de novembre, encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida, Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
13: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina és més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer, i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, a les 12 de la nit.
11: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta. El cotxe està buit i els panys no estan forçats. No té cap rascada ni cop. A simple vista, sembla que tot està en ordre. Tot en ordre, tret d'un detall.
14: Arriba la Montse, així es deia la Mossa d'Esquadra, a més anava amb un dels seus superiors en patrulla, la criden i diuen que han trobat aquest cotxe d'aquesta universitària que fa 24 hores que s'està buscant per Lleida.
10: Ferran Grau, periodista, investigador del cas i escriptor.
14: Arriba aquesta patrulla i el que fan és intentar acordonar mínimament com poden, perquè recordem que són dos, aquesta zona on s'ha trobat el cotxe. La Montse baixa del cotxe i se'l miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si podem dir així, femenina. I és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana. I ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, a més se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop i segurament no en bones circumstàncies, és precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
11: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
15: I el maleter, doncs, està al seu cos.
10: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
15: Està el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és doncs que ella l'han vestit perquè la roba està al revés i per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació doncs, forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
11: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Messalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i el Picat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
16: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera del Picat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan conmocionats per tot el que ha passat.
17: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
16: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
11: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Messalles.
15: El començar a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada, és a dir, aquí teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia, perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment, a les 11 o les 12 de la nit, al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta, era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
11: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
18: Jo vi que estaven les policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien perquè estaven... I luego estaba todo ya controlado, no dejaban pasar a nadie ni nada, ¿eh?
11: La policia intentava trobar pistes dins el cotxe de la Isabel, però també els contenidors i escombraries de la zona. I així comencen les investigacions.
15: Comencem a constituir equips de treball, de Mossos, d'investigadors criminals, i comencem a localitzar gent, a mantenir entrevistes, a parlar amb aquestes persones, i tot això passa en el decurs mentre s'està fent inclús l'aixecament del cadàver, per dir d'alguna manera, no? És a dir, aquella nit ja es va fer molta activitat operativa de localitzar persones amb un objectiu clar. Sàpiga si havien tingut algun contacte amb ella, puga, doncs, inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el seu entorn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser, ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe, o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar amb aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar amb aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant, amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que si ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics, amics d'ells, i doncs, vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
11: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
13: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics. Teníem des d'amistats molt de nivell alt, no? o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens portem millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada. Val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no... És difícil, no?, que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no... Sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però... I una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser... Algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que, pel que sigui, s'enfies de... no ho sé.
19: Un amic d'un amic, qui sap. De moment, s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel. I també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrelotge.
14: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
19: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
20: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Nos vam haver de parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam haver de demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat, ¿vale? I en aquest cas, doncs, tenim una persona que l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepàs, si no recordo malament, d'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa, ¿vale? I després comencem a construir quin era el que ella feia habitualment. És a dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing del Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar més del cinema, anem a parlar amb tots els establiments d'allí de la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes, on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir hipotèticament quins són els desplaçaments que s'han pogut produir fins a aquell lloc i buscar tot el suport videogràfic que tinguis. Això has de destinar gent per fer-ho, però el més important, has de destinar gent perquè pugui visionar tot allò. A veure si localitzem el cotxe d'ella, com aquell cotxe ha arribat fins a aquell barri, perquè això ens pot donar dades.
21: I no poder visionar això?
20: No. No. Va tindre sort en aquest sentit a l'hora, doncs, de moure el cotxe i el cadàver, perquè no va sortir enlloc.
19: Que l'assassí hagi tingut sort vol dir que no n'han tingut els investigadors. Les càmeres no mostren cap imatge del cotxe de la Isabel en el seu desplaçament de la zona de la Universitat de Lleida al carrer Ignasi Bastús de la Bordeta. Els interrogatoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
20: Sobretot el que a nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges.
15: I no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
19: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res. Caldrà esperar ara les proves i informes pericials. Un d'ells, l'informe forense fet per les doctores Rosa Pérez i Alicia Loste, que arriba uns dies després.
10: Existència de lesiones en el cuello y en la zona bucal. Congestión facial, arañazo en la zona de la barbilla, hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. En el tercer y cuarto dedo de la mano derecha apareció sangre con levantamiento de uñas, lo que resulta compatible con un mecanismo de defensa. Lesión en lengua, producida por los propios dientes. Había señales de oclusión de la boca y nariz por intervención de terceros.
19: L'informe forense deixa clar que es tracta d'un acte violent amb voluntat de matar i posa èmfasi en una lesió de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
10: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
19: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
10: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
19: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
15: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa. Sàpiguer on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven, i al final vam saber que aquella bossa, un dels llocs on se distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquí el més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
19: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
15: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver, i sobretot la disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobem les empremtes és en la part possiblement superior, en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas o difícilment les trobaríem com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
19: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. Ja heu sentit el sotsinspector Messalles, que ens ha dit que no és la quantitat sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
15: Les dimensions del seient on estava assentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Però amb això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
19: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
4: Bona nit, Carles.
19: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
4: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascunyana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
19: I una cosa més. Als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan. L'Ivan, li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
14: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascunyana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia de l'assassinat aquell noi no havia comès cap tipus d'acte estrany. No tenint una especial bona relació amb l'Ivan, suposo que és una qüestió de pell, però la Isabel sempre va mantenir aquesta relació malgrat l'oposició familiar. La pròpia policia li pregunta per si havia sentit algun cop dir que la Isabel rebia trucades estranyes. Ell certifica que sí, que algun cop que havia estat amb ella i havia vist o havia pogut tenir el telèfon a la vora, el telèfon de la Isabel, sí que ella rebia algunes trucades estranyes, trucades que a vegades es penjaven o trucades que fins i tot es mantenien en línia però no contestaven.
19: Haurem de buscar, doncs, aquest telèfon. Trucades estranyes i un nòvio que no acaba d'agradar la família, però amb una coartada sòlida, de moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel, a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
15: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació, i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació perquè era possible que s'havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament, i bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que tot va passar molt ràpid i bueno,
5: vam esgravar amb la màxima discreció que puguem per veure conductes que potser formen més part de l'instint, no?, policial, de dir: ostres, que hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar. Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
19: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
20: Sí, sí, ella va donar. Sí, sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament, és el 28 de novembre, se li... és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix i arriba un moment en què comenta no acabo de veure clar el tema i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem amb un locutori, continuem l'entrevista i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, i que no vol explicar res de tot això. Esto es agua pasada y que no quiere volver a explicar nada de todo esto, ¿no? Allí se li demana que dongui, si vol donar les empremtes, i inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ell, és el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els hi facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
19: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo. Epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra. Erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
20: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia. Perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seves empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Sinó aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havien de fer? Havien de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones amb les quals els havien dit, escolti, és un inconvenient facilitar les teues empremtes perquè puguin fer les comprovacions necessàries, i això es documenta, se signa aquesta autorització i nosaltres les comprovem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
19: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o traure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
4: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil.

0: Genís amb el Fargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat i va creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'hora de tancament del pàrquing, i fins i tot amics meus i van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
1: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre en els interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Xamba haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
2: Si resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe en allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no ja estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova. I la farem per diferents itineraris. I la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta, que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és així, és que és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant, quadraven els horaris. Sí, perquè ell en el seu lloc de treball no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per poder incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera.
1: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat dues vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. Es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res, aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
3: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment en fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
1: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Xamba, ell decideix marxar. L'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Xamba al mateix pàrquing,

0: I el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que efectivament les empremtes són de Gilberto Chamba. Tres dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Chamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar a ser l'autor del crim.
1: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Chamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Chamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
2: Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
1: Chamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
3: Hi havia proves sòlides, tant les que hi han com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet, és un delicte d'assassinat, pot haver-hi condemna fins a 25 anys, i...
0: Un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Chamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desaparèixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Chamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen, és un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar en tot, ara el detenen. És Chamba Jaramillo aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27, que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho? I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades, per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses. You want it
4: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Chamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Chamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
5: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que a més tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era la usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés. Nosaltres cliquem el telèfon d'ella i ens diuen la informació. No, no ho tenim, això. Llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Oriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg de tota aquesta nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
2: El foc de la Vall d'Uixó ha cremat fins ara 9.300 hectàrees. A Madrid i Àvila, els incendis han calcinat 77.000 hectàrees, ja estan estabilitzats i la majoria de persones evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Més notícies, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero i de les seves filles. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca i la va pagar en 2 anys.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La presidenta diu que farà servir per reunions institucionals perquè s'estan fent obres a la seu del govern i nega que hagi de ser una residència presidencial. Ayuso diu que se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
4: El govern cubà denuncia que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes, amb més de 70 hotels que han tancat portes en les últimes setmanes. El primer ministre de Cuba, Manuel Marrero, ha precisat que les apagades i la falta de carburants i de subministraments de tota mena a causa del bloqueig decretat per la Casa Blanca ha portat 7 cadenes hoteleres internacionals a tancar 73 hotels que gestionaven el 46% d'habitacions del país. Entre els grups que han plegat hi ha les empreses hoteleres espanyoles Malià, Iberostar o Barceló.
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 2 mesos de presó pel conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos.
6: Que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant.
2: El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta passada nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
7: Tuve que firmar un libro de Brentanos.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala, en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'ACN la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
8: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura que es va fer al dit petit del peu dret. El Barça continua d'estaix de pretemporada a Anglaterra i ahir s'hi va incorporar el brasiler Rafinha.
4: I l'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió partits de pretemporada. Amb aquests resultats, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
9: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
9: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
9: La Fonda.
1: D'una a dues.
9: Vinga, va, a la caixa.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Com més calor fa, més fresca et fem la tarda.
11: Les millors tardes d'estiu
10: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs avui tenim una visita molt interessant, eh? La Tina Jiju, una model senegalesa que va anar a petar a Artés.
1: A veure, de Senegal a Artés?
0: Bueno, devia passar per Barcelona, suposo.
1: I va començar a fer de model Artés?
0: Sí, noi, sí, que tens algun problema amb Artés?
1: No, cap, però trobo raro que de Senegal vagis a Artés.
0: Ah, tu sí que ets raro.
1: I, no, i a més que em facis model. Vol dir que hi ha cap passarel·la, Artés?
0: Com vols que hi hagi una passarel·la, Artés?
1: Home, com a molt hi ha una passarel·la per travessar la riera, això sí.
0: Escolta, noi, avui parlarem del molí.
1: Un molí? D'Artés, també?
0: Ai, calla, però... arriba el jefe.
2: Déu us guard!
3: I visca el Guaire!

0: La Renaixença.
1: Quan parlem d'un molí, a la majoria de gent li ve al cap la imatge dels molins de vent, els del Quixot.
2: Sí, noi.
1: Però de molins n'hi ha de molts tipus i bueno, l'origen de tot, els primers que es van crear es feien servir per molinar, per moldre el gra,
2: bàsicament.
1: El neolític, això es feia fent friccionar dues pedres. Uh-huh. Llavors, grecs i romans van ser els primers a fer girar dues pedres, una sobre l'altra, per moldre el gra, i la pedra girava, bueno, els esclaus. Normalment sempre pringaven els mateixos.
2: O animals, a vegades.
1: Animals, clar, també. És el que es coneix, el molí de sang, es diu això.
2: Esclar.
1: Molí de sang.
2: Ah, puc,
1: quan hi ha un home estirant, o una burra, o en fel. Com a exemple d'ésser humà.
2: Jo, com a molt, he vist en fel amb el molí de les Pipes, que és un restaurant d'Arbúcies, allà estirat. No,
1: però,
2: no estirant.
1: Però estirant res, no. No.
3: Escolta una pregunta.
1: Què?
3: I el maco?
1: Què vols dir, el maco?
3: Collons, els de les hèlices. El del Quixot, aquells tan macos que hi ha a Holanda.
1: Ah, doncs mira, l'inventa un holandès.
3: Collons d'holandès.
1: Ah, van apareixent molins d'aigua i de vent al llarg de la història, però el primer molí de vent industrial, el que marca un abans i un després, és el segle XVI. I l'inventa, recordeu el nom, sisplau? L'inventa en Cornelisun van Utgeest.
2: Sí.
4: Ui, que difícil.
2: Com vols que el recordem, aquest nom?
1: És dificilot, eh? Si voleu, amb tot el respecte del món, li podem dir l'holandès aquest.
2: Sí, home, molt bé. I què va inventar l'holandès aquest?
1: Doncs mira, va inventar un molí de vent que feia anar una serra, que s'utilitzava per fer taulons de fusta. Es veu que amb aquest sistema els taulons es feien 30 vegades més de pressa i es van convertir en una potència a nivell naval per fer barcos.
2: Ho diràs.
1: Feien vaixells de comerç Holanda va ser segle XVI i segle XVII, l'edat d'or d'Holanda és aquest període, sí, gràcies al molí de vent.
3: Jo pensava que era només per fer maco, aquests molins.
1: Els d'Holanda?
3: Sí.
1: A veure, després van proliferar als Països Baixos altres molins que bàsicament es feien servir per drenar l'aigua, per treure l'aigua d'allà.
3: Trobo que van fer tot arran de mar.
2: Clar.
3: Saps?
1: Holanda.
3: Holanda, per què no ho fas més, no tant al límit?
2: Tot al límit. Tot més endintre. Llavors vinga a construir muros, vindrà a fotre molins per treure l'aigua.
1: Enrere,
2: cap a l'altre costat.
1: A l'altre costat hi ha Alemanya, a l'altre.
2: No, doncs te'n vas cap a Alemanya.
3: Agafa un tros d'Alemanya, saps què vull dir? No t'emmerdis a construir mig del mar.
1: Agafa un tros d'Alemanya. A veure, per poca història que hagis estudiat, no som molt de cedir terreny els alemanys.
2: Tu te'n vas cap a Alemanya. Truques, Merkel, dona'm 4 o 5.000 hectàrees.
1: No hi és. No hi és la Merkel.
2: Bueno, doncs la que s'hi posi una altra, la que hi hagi. Qui ara?
1: No sé qui ara.
3: Romania.
1: Qui ara, Alemanya?
3: Romaniga.
1: Romania?
3: Romanigen.
4: Que
5: és un jugador del Barça, bueno.
1: Carles Xuri, Grafel, Feixedes, Laia, Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A Catalunya els molins no es van estendre a prop del mar, sinó a prop dels rius per aprofitar la força de l'aigua.
1: Tu ets de Molins de Rei?
0: Sí.
1: Molins de Rei, es deu dir Molins de Rei pels molins, no?
0: Oh, clar. De fet, la biblioteca de Molins es diu El Molí, perquè està en una fàbrica antiga on
1: que
0: hi havia...
1: Molí,
0: sí, sí, sí. O també tots els molins de la indústria del paper, a la comarca de l'Anoia, per exemple. Però jo us vull parlar d'un altre molí català. Ara flipareu.
1: Ai.
0: El Moulin Rouge.
2: Mercè, per favor, el Moulin Rouge és francès.
0: Que no.
3: És a París, Moulin Rouge.
0: És a París, és a París, però va crear un català.
3: Visca Catalunya!
1: És d'un català, el Moulin Rouge?
0: Sí, el famós Moulin Rouge, una icona mundial del cabaret, el va fer construir l'any 1889 l'empresari terrassenc Josep Oller i Roca.
1: 1889 no és com va néixer el Barça.
2: No.
0: No.
2: 1899.
1: Ah, 99, 99.
0: S'ha de fer amb aquesta veu.
3: Ho has cantat, això?
0: Sí.
2: És el club que...
0: No?
4: Així és bo.
1: És
4: una hooligan.
1: Així és bo. Hooligan, la Mercè és una hooligan.
0: No, no, no, menys.
1: 1889.
0: Sí, 89.
1: El Moulin Rouge, el 99, el Barça.
3: Sí.
1: Bona època, els catalans anàvem força.
0: Home, anàvem força allà. Després se'ns va girar una mica.
1: Després,
0: però bueno, és igual, no passa res.
1: No, bueno.
0: En Josep Oller va néixer a Terrassa, pobret també, cadascú té el seu, oi? Però quan encara era un nen, per sort, la família se'l van portar cap a França i van anar a viure tots allà. Tot i així, de més gran, el seu pare el va enviar a estudiar comerç a la Universitat de Bilbao.
1: A Bilbao, perquè no hi havia carreres de comerç a França.
0: Sí, sí que n'hi havia, però el que passa és que a casa seva, com que només parlaven català i allà es parlava el francès, doncs el van portar a Bilbao perquè a més aprengués el castellà.
3: I allà va aprendre comerç i castellà.
0: Exacte.
1: Ah, veus? Dels llocs d'Espanya per anar a aprendre castellà, Bilbao...
0: És un bon lloc, sí, és dels millorets. A Bilbao es va aficionar a les baralles de galls i a les apostes.
4: Veus quin viatge tan aprofitant?
0: Molt bé, no, no, espera't, espera't. I allà és on va triomfar. O sigui que en el món de les apostes va fer una quantitat de calés.
1: Va quedar ric el nano.
0: Es va quedar ric i abans de fer els 30 anys ja guanyava milions.
1: Oita.
0: En Josep Roca...
1: Josep Oller Roca.
0: Josep Oller Roca va ser el creador del Moulin Rouge.
1: Mira, personatge interessant, Josep Oller Roca.
3: Porta'l un rato, Pep.
1: Aquí, assegut. Ja farem uns fils de pescar, agafarem. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita una sàvia per conèixer que és boja coneguda al món de les passarel·les. I tan boja coneguda que fins i tot ha fet història sent la primera model catalano-senegalesa que va obrir una desfilada de la marca Prada. La seva carrera en el món de la moda va començar quan va arribar a Barcelona des de Senegal, just quan es va decretar la pandèmia del coronavirus i en molt pocs anys ha assolit l'èxit.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Tina Gijú!

0: Tina, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un altre pan, espaguetis.
0: Un moment, si vols sortir, vols tornar a entrar? Com ho organitzem, això?
1: No.
0: Un entrepà d'espaguetis?
1: No, tal qual.
0: Però sí. Què vol dir un entrepà d'espaguetis?
1: Bueno, pues un pa i espaguetis de cap a dins.
2: A Madrid tenen el bocadillo de calamares, aquí tenim el bocadillo d'espaguetis.
0: M'esperava tantes respostes, però aquesta...
2: No.
0: O sigui, i d'on te surt això, aquest invent?
1: Ho fem molt a Senegal. Esmorzar, entropar amb espaguetis, d'entropar
0: amb tonyina... Però són hidrats de carboni, amb més hidrats de carboni...
1: Pues sí.
0: Endavant.
3: Com si n'enterin Ramon Mirabet d'aquests esmorzars.
0: Entrepar d'espaguetis, ho fas sí, habitualment. Sí. Molt bé, molt bé. Això entra dins de la dieta d'una model com tu? No.
1: Bueno...
0: Perquè entenc que la dieta és una cosa que has de mirar.
1: A veure... Jo crec que depèn de la persona, eh?
0: Sí,
1: jo...
0: tu passes completament.
1: No passo, intento menjar el que, bueno, que miro.
0: Molt bé. Escolta, aquí, fa uns mesos vam tenir asseguda aquí la Judit Mascó, també, sí. I vam dir que era l'única supermodel catalana. Deixa'm dir-te que veient el teu currículum, jo crec que ets supermodel, també ets una top model. No?
1: La Judit és una icona.
0: Sí, però ostres, tu has voltat fort, eh? Fes-te una mica el xulo. On? Sí, hòstia. No? Per quines marques has treballat?
1: Déu-n'hi-do. Vaig començar amb Prada, després amb Dolce & Gabbana, amb Dior, amb Chanel a Japó i a Senegal, Bottega Veneta, amb Moncler, que treballo molt, amb Hugo Boss...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Anar fent.
0: Escolta, com arribes a Catalunya? Això va passar el 2019, 2020?
1: Entre 2019 i 2018.
0: I per què, 2019, per què sí. Catalunya?
1: Perquè vaig conèixer un noi.
0: A Senegal?
1: A Senegal.
0: Sí.
1: I després és d'aquí.
0: D'Artés.
1: D'Artés.
0: I què encarnava aquest d'Artés?
1: No
0: se sap.
1: No, li agrada anar allà i... Bueno, ens vam conèixer.
0: Allà us veu conèixer. Sí. I tu, quan estaves a Senegal, la teva intenció ja era dedicar-te al món de la moda? No, eh?
1: O sigui, no, ni somiar-lo. Perquè a casa dels meus pares, fins a 18 anys, no pot sortir a casa, no pot tenir mòbil i tal. I llavors...
0: No pot sortir de casa? Què vols dir, no pot sortir
1: de casa? O sigui,
0: no
1: pot anar a vacances, el que pot fer és estudiar... i regaors, o sigui, els que tenim l'hort, els cabres, els pollastres i tot cuida de la casa.
0: La teva feina era aquesta i estava adjudicat que fessis això fins als 18 anys.
1: Fins que tinguis el batxillerat. Quan tinguis el batxillerat, llavors ets lliure. Pots sortir d'allà i te'n vas a estudiar a la uni. I ja vaig tocar anar a Dakar, que és a la capital de Senegal, on vaig a començar a fer...
0: I allà què estudies?
1: Estudiava una formació en comunicació, l'art de bé parlar... Clar, per això quan he conegut la meva parella, m'escrivia paraules... Bueno, un missatge.
0: Sí.
1: O sigui, jo que sí que ja aprenen el francès, a parlar bé, com poesia... Em trigava 5 minuts a entendre el que m'està escrivint.
0: Perquè en quin idioma t'escrivia ell?
1: En francès.
0: En francès, però un nano d'Artés.
1: Un francès. Just.
0: I, o sigui, us veu conèixer parlant francès.
1: Sí.
0: I ara en quin idioma parleu?
1: Català,
0: eh?
1: Sí.
0: No veu mantenir el francès, diguéssim.
1: No.
0: Deixo estar, noi, deixo estar. I llavors arribes aquí, arribes a Artés, de cop entenc que el xoc és bèstia, Senegal-Artés.
1: Sí, molt bèstia.
0: T'adaptes bé i...
1: Sí.
0: I com arrenca el primer contacte amb la moda, amb el món de les passarel·les, quin és?
1: Va ser ell, primer, perquè jo vaig arribar aquí embarassada ara 3 mesos.
0: Sí.
1: I tinc un nen de 6 anys, que es diu Nil. I, bueno, ha arribat la pandèmia, vam marxar a Senegal...
0: Vas arribar en bon moment, també, eh?
1: No? Molt bon moment.
0: Clar, arribes i de cop tothom tancat a casa.
1: Sí, sí. I em diu... Bueno, ell no treballa perquè és tècnic de so.
4: Què vols dir, no treballa?
1: Bueno,
4: en aquell moment
1: no hi havia la pandèmia.
0: Els tècnics de so ho van tenir complicat.
4: Sí, tens raó.
1: I em diu, algú ha de portar diners d'aquí a casa. I dic...
4: A treballar.
1: Exacte. I dic, però jo no ho sé, però jo vull cuidar el meu fill. No està treballant. I també no entenia l'idioma i tal.
0: Clar, clar.
1: I em diu, era Morel. I dic, ah, no. O sigui, ni de conya. No. I m'ha apuntat amb una agència de Morel i jo no sabia. Era com, em diu, tens una entrevista amb una agència. I com? O sigui, en plan broma, i dic, no, és de broma, no? Em diu, no, no, tu ves, i si sona alguna publicitat, doncs pues, ho fem.
0: Ja està.
1: I dic, vinga, va, deixo anar.
0: I això?
1: Sí, doncs... Pues...
0: A partir d'aquí, després, el 2021, et converteixes en la primera model senegalesa en obrir una desfilada de Prada.
1: Sí.
0: O sigui, el 2021 fas història en el món de la moda, diguéssim. És la desfilada més especial per tu, aquella, a dia d'avui?
1: Jo diria que sí, perquè va ser tot, o sigui, va començar tot de, és començar, o sigui, començar amb Prada és començar molt alt, uh-huh. I no sabia res, o sigui, anava, he anat allà a fer el càsting i la directora del càsting em diu, aquí no caminem així. O sigui, i no, clar, jo ja en plan, bueno, va, ja, ja, estic aquí, i em diu, em diu, aquí has d'anar sèrio, o sigui, allà i tornes, res més.
0: Uh-huh.
1: I vaig passar tot un dia aprenent a caminar.
0: Com recordes la trucada aquesta? Perquè entenc que reps una trucada d'algú que et fa aquesta oferta, no?
1: Sí.
0: On eres en aquell moment?
1: Estava a Rubí, a casa de la iaia del meu company, la Glòria.
0: A Rubí?
1: Sí, i em diuen, necessitem un vídeo de tu caminant.
0: Sí.
1: Amb roba de bany, amb un fred.
0: Amb fred, amb roba
1: bueno,
0: de bany.
1: Feia molt fred i ens havíem de ficar, havia de fer el vídeo de càsting,
0: sí,
1: amb roba de bany a fora, o sigui...
0: Ah, o sigui, et truquen a tu i
1: sí,
0: necessitem aquest vídeo. Llavors
1: sí,
0: tu surts a fora,
1: aquest,
0: surts a fora a la plaça Rubí, diguéssim.
1: Sí.
0: Et fots un banyador a mes de gener o febrer,
1: sí,
4: i camines.
0: I camines per Rubí. L'estampa maca, també.
3: No,
0: eh?
3: Sí. M'imagino l'àvia del seu xicot, sí, dient, no has fet bé.
4: On va aquesta?
3: No has fet bé.
0: On va? El nano se'ns ha enamorat d'una mossa de Senegal. La tinc ara mateix en banyador, corrent per aquí fora Rubí.
2: Que no sap caminar.
0: No sap que camina, raro. Déu-n'hi-do, no?
1: Sí.
0: I llavors envies el vídeo... I t'accepten?
1: Sí, i diuen, sí, sí, et volen veure. Uh-huh. I vaig anar.
0: Difícil aquell dia controlar els nervis, entenc, abans de sortir?
1: Sí. És la primera vegada, era com, uau, estic vivint una cosa que no he somiat mai i no m'esperava gens. Uh-huh. I a sobre em diuen, ets tu que obriràs el desfile? Era com...
0: La primera, eh?
1: Sí, era com, uau.
0: Sempre penso que la pitjor por que deveu tenir les models és entrebancar-te, no?, en aquell moment.
1: Pues sí.
0: Perquè està molt mal dissimulat.
1: Pues sí, no? Sí, sí, costa molt.
0: Clar, clar. La gent ho veuen. Has entrebancat en alguna desfilada?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: I què fas?
4: Sí, mira.
1: Bueno, segueixo.
0: Segueixes, clar. Dignitat.
1: Sí, sí.
0: Endavant.
1: Sí, sí.
0: És que ets el centre d'atenció, tothom t'està mirant en aquell moment.
1: Sí.
0: I gravant, realment. Perquè ara hi ha com una moda que la gent, no?
1: Clar.
0: Com ho vius, això, també? Està tothom amb el mòbil?
1: Bé, trobo que, bueno, són la gent, tot la gent que quasi venen allà, són gent influent, és una manera de comercialitzar més la roba.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I com han viscut a casa teva, a Senegal, tot aquest èxit?
1: No em faci riure.
0: Escolta, perquè t'he de fer riure.
1: Bé, mira, el meu pare no té ni idea de lo que jo estic fent.
0: No, encara?
1: No.
0: No? No?
1: O sigui, al mes els envio diners en plan, bueno, per ajudar-los, sí, i tal, i els meus germans.
0: I com els guanyes?
1: Bueno... No, diu gràcies al meu company. El truc al meu company per dir gràcies per els diners que m'has enviat.
0: Perfecte. Dic,
1: molt bé.
0: Clar, clar.
1: Jo no pintures aquí, no, no, no. I els altres ja, nosaltres som vuit germans.
0: Sí.
1: El germà, hi ha un germà gran que ell sap que estic fent i em posa per històries i tal, compartim coses, i la germana petita, però...
0: O sigui, només ho saben dos germans dels teus vuit germans, I el teu pare no en sap res.
5: No. I per què no li ha dit al teu pare?
1: No, li he explicat, és que no li entra al cap. Ja hem explicat,
5: però
1: no.
0: Ell no pot entendre que hi hagi algú que es guanyi la vida.
5: Ai,
0: estem parlant d'un lloc que la seva, bueno, deu estar cuidant un hort i unes cabres.
1: Li paguen per això, perquè el meu company agafa el telèfon i li diu, mira, la teva filla ha obert un desfile a Prada i no sé què, i ha sortit en una revista. I, ah, li paguen per això, i ja està. Vale.
5: Que fort.
0: Clar, clar, home, és gros.
1: Sí, sí.
0: És gros, és gros.
1: Sí.
0: I els germans, per això, vull dir que entenc que contenta, no? Orgullosa, i els
1: sí,
0: germans...
1: Sí, molt, molt.
0: Has tornat a Senegal?
1: Sí. Cada any hi tornem de vacances uns 3-4 mesos.
0: Amb el d'Artés?
1: Sí.
0: A mi encara no m'ha quedat clar la primera vegada que hi va anar el d'Artés, que hi va anar a fer.
1: No, conèixer, suposo.
0: A conèixer a Senegal.
1: Sí, a conèixer. Ah. I va... Això és el que m'ha dit.
0: Ja, ja, ja.
1: Després.
0: Ostres, tu, escolta, vas aprendre català abans de venir cap a Catalunya o l'has après un cop has estat aquí?
1: O sigui, abans de venir a Catalunya, la primera paraula que... Bueno, és una paraula, és vale.
0: Vale.
4: Ah, mira,
0: la
4: molt,
0: primera...
4: molt catalana.
0: Vale.
1: Perquè sentia la mare del meu company dient-ho sempre.
0: Vale, vale.
1: I vale, se m'ha quedat vale. Però ja està, no...
0: Notes, tu notes des de fora la diferència entre el català d'Artés i el de Barcelona?
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, a veure, et pregunten d'on ets. O sigui, en plan, quan parles català, quan a Barcelona...
0: Aquest català d'on l'has tret?
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí.
0: Els hi sona estrany a Barcelona el teu català.
1: Sí.
0: D'Artés. Escolta, a Senegal, no sé, hi ha altres noies que es puguin emmirallar en tu? La realitat d'allà, vull dir que m'has explicat abans que fins als 18 anys allà el més normal és que t'has de treure el batxillerat i no pots sortir de casa.
1: No, això jo.
0: Tu i prou.
1: Això és el cas
0: particular
1: del meu pare.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Però hi ha altres nenes de les que tu diguis, hòstia, jo vull ser mirall per aquestes nenes també perquè puguin projectar la idea de ser models algun dia.
1: Moltes, moltes. I va,
0: hi ha gent que et coneix allà, vull dir.
1: Sí.
0: Sí,
1: I m'escriuen també per Insta per demanar consells, què han de fer per, no sé, per trobar una agència. Sí.
0: Mira, bueno.
1: Sí, és molt guai.
0: Entenc que
1: m'agrada molt.
0: És gratificant.
4: Està obrint camí.
0: Sí, sí.
4: Ah,
0: sí, sí.
4: És una pionera.
0: No, no.
1: Clar. Que veguin que hi ha altres coses.
0: Igual si el teu pare veu que n'hi ha un altre que s'hi dedica, ho acaba d'entendre també.
1: Espero que sí.
0: Escolta, fa més o menys un any vas fundar l'associació ULOC, on dones desenvolupen projectes per dones a la regió de Casamash, a Senegal.
1: Sí.
0: Quins projectes esteu fent ara? Què podem fer nosaltres des d'aquí?
1: Bueno... El que estem fent, ara ens acaben d'enviar la notificació, després de quasi un any fent el tràmit de que sigui legalitzada aquí l'associació,
0: sí.
1: De que està legalitzada. Llavors estem esperant el NIF.
0: Un any per aconseguir un NIF?
1: Sí.
0: Això a Catalunya, no a Senegal.
1: No. A Senegal potser triga el mes, encara.
0: Sí. Bueno, vinga, pensava que seria més ràpid.
1: I, bueno, jo crec que seguint a les xarxes anirem pujant coses i...
0: Perquè quina és la idea? Quin tipus de projecte voleu tirar endavant?
1: O sigui, jo el que més m'importaria és que les dones poguessin ser independents i que es poguessin entendre que són fortes i que poden aconseguir tot el que vulguin a la vida.
0: Molt bé, sí, senyor.
2: Tot va.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Tina, una paraula en català, tres definicions, si l'encertes...
7: Atenció, ai.
0: M'havien pres la llangonissa de sota la taula, no la trobava. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és paura. Paura. Ah, paura. Por molt intensa, paó, terror, esglai.
4: Després de l'intent d'atemptat, el president del Madrid no ha volgut seure més a la llotja per paura.
0: Bé, paura, coixinet que tenen els gossos a la part inferior de les potes que equivaldria a l'empremta humana.
9: El gos del veí m'ha matat les gallines. No l'he vist, però just a la porta del galliner hi ha una paura marcada a terra que segur que és seva.
0: Sí, paura, té un ús molt concret, sobretot en parlants d'origen castellà, quan es vol posar èmfasi descrivint una cosa molt dura.
5: Diuen que el Nacho Vidal aquell, que es veu que la té molt dura, però ja pots comptar. Paura, la del meu marit guapa.
0: A, B o C?
1: Jo crec que és la A.
0: La A. Correcte! Tina,
1: tinc d'esmorzar ara, home.
0: Mira, entremig dels espaguetis t'hi poses llengurissa.
1: Aquesta és bona, eh?
0: Tina, Chichu, fort aplaudiment per ella.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem esmorzar i una tassa de la Renaixença.
4: Peyu, avui no parlàvem del molí.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del molí, Peyu.
0: Sí, home, sí, el molí, la Mercè Martí.
4: Ah, la Mercè. La
5: Mercè. Sí. El molí gira i gira i gira. I gira, i mentre gira el que fa és transformar. El blat es torna farina, les olives es tornen oli, el vent es torna energia. Però a l'avinguda Paral·lel hi ha un molí d'aspes vermelles que transformava les nits de Barcelona. Sabeu de què us parlo, no?
0: Del Molent Ruix del Paral·lel.
5: Del Molent Ruix del Paral·lel. El Molino.
8: El Paral·lel, el Paral·lel, el Paral·lel.
5: A finals del segle XIX i a començaments del segle XX, el Paral·lel era l'eix de l'oci barceloní. La ciutat era plena de teatres, de cafès, de música, de varietats. Era un espai popular, sorollós i, sobretot, viu. I al mig de tot aquest merder trobem el molí, no? Mm. Sempre va jugar amb els límits de la moral. Si cantava, si reia, si feia humor escènic intel·ligent i picant. El molí no era un espai de llibertat dins d'una societat que era bastant rígida.
0: Hi havia un Nacho Riera, Fel?
2: Sí.
4: Bueno, ja hem actuat i tots.
0: Ah, sí?
2: Hi he anat...
0: Viu fet cabaret?
4: No.
2: Jo he anat a veure la Susana Egea.
0: La Mira. Susana Egea.
2: Amb uns companys que un anava a la mili, sí. I ens van fer fora.
0: Mare de Déu, senyor.
2: Ai, ai, ai. Gent d'arbustis a Barcelona.
0: Gent d'arbustis a Barcelona.
10: Que et facin fora d'allà. Que et facin fora d'allà.
2: No, que et facin saber-ho.
0: Que et facin fora del molí, no l'has de liar molt grossa.
2: Molt grossa. 18, 19 anys. Ja, ja. No vulguis saber-ho.
4: Misèria.
2: Misèria. Jo mateix ho dic, misèria.
5: Doncs jo ja els hi veia, allà. Allà... envoltat de totes les vedets aquestes, perquè les dones en aquella època no tenien un poder real. Però allà hi havia artistes que atrapaven el públic i podien silenciar la sala a voluntat, que eren això, les vedets. Uh-huh. Eren les autèntiques estrelles del Molino. Hi havia la Bella Dorita, la Raquel Meller, la Merche Mar... Sense elles el Molino no s'entén. Però els temps han anat canviant, sí. I ara, a veure, el Molino s'ha transformat, sí, en una altra cosa. El Molino, bueno, va estar tancat, no? Sí, durant 7 anys. I ara fa 4 anys que els focus tornen a funcionar, però no il·luminen les estrelles de les vedets.
0: No.
5: No. Il·luminen les estrelles de la música.
0: Ara hi fan música, bàsicament,
5: sí. Hi heu anat mai a fer un concert, a veure un concert, i has anat a tornar-ho?
10: Jo allà vaig veure un concert del Quartet Merl.
0: Mira.
5: Ah.
10: Potser un tipus de combinació... música ben diferent de la que se feia anys enrere.
5: Combinació. Ara en parlarem, sí. En parlarem. La programació del Molino, hi ha artistes com ara mateix, com el Masoni, com el Roger Mas, o una persona que m'ha fet molta il·lusió trobar, que és la Gemma Humet.
0: La Gemma Humet?
5: I us explico perquè m'ha fet molta il·lusió, fora de guió.
0: Aviam.
5: Perquè el seu pare, l'Agustí Humet, va ser mestre meu, va ser profe meu de l'Institut del Teatre, sí. I sempre ens deia, heu d'anar al Molino abans que tanqui a veure el Molino, de veritat. No hi vaig anar mai.
0: Collons, Mercè.
4: El mestre, saps?
5: Però l'Agustí Humet era un enamorat del Molino. Ara, aquest any passat, ens va deixar el pare de la Gemma Humet, l'Agustí, i per això em va fer tanta gràcia trobar-hi la Gemma, no? I vaig dir, mira, ho linkaré per aquí.
4: Ben dit.
0: Molt bé.
5: La Gemma Humet hi actua el 20 de març i ja hi va actuar l'any passat i ho recorda d'aquesta manera.
11: Que és un lloc amb molta, molta història, però alhora molt viu, molt del present. Sentir que... i porto el que sóc jo ara amb les meves cançons, amb la meva manera de dir-les i d'alguna manera deixar-me travessar també per tot el que ha passat abans allà. Sento que són unes parets que han viscut moltíssimes coses i d'una manera o altra això es nota.
5: Us heu fixat que parla de dir les cançons i no de cantar les cançons.
0: Ah, per explicar alguna cosa, no?
5: Clar, perquè va més enllà, o sigui, la Gemma si una cosa té és que té una veu super expressiva i dient això de dir les cançons és que li dona realment molta importància a les lletres i al missatge.
0: I el Molino es deu crear un ambient ben especial perquè entenc que no hi cap molta gent al Molino, no? Actualment.
2: No, gaire. 80,
0: 80 persones.
4: Sí.
0: Un centenar.
5: Jo ja aniré a veure-la al 20.
4: Ben fet.
0: Sí.
5: Li he plantejat a la Gemma si ella es veuria, no?, cantant couplets com es feia al Molino.
11: Bueno, per què no? A mi m'agrada molt jugar amb el text, amb la intenció, amb el silenci, amb el gest. I el couplet, al final, és això, comunicació directa amb qui tens al davant. I a veure, ara qui vingui al Molino a veure'm en el concert, que no es pensi que faré couplets, perquè no. Faré les meves cançons i les meves històries.
5: Doncs és una llàstima, amb la veu tan expressiva que té la Gemma, sí. Jo trobo que faria molt bé.
2: Sí. Jo li hauria fotut coro.
0: Sí?
2: Si hagués fet ella el couplet.
0: Quina cançó?
5: Us agraden els couplets?
2: Molt. Espero
0: a l'hombre que jo quiero. Tu, Mercè, hauries de fer de couplatista. Sí. Allà,
5: mira, de vegades faig algun bolo de couplets.
0: Veus?
5: Però...
10: N'ha cantat, n'ha cantat.
5: Sí,
10: el primer programa que vàrem
0: fer. Sí, senyor, me'n recordo.
10: La solfejadora.
0: La solfejadora que l'havia cantat la Mercè.
5: Però és igual, no? Parlem de la Gemma Homes.
2: No has cantat més en aquest programa.
5: Sí, que vaig cantar el Maricel.
0: Sí, que és veritat.
2: Però no has cantat més, eh?
5: No, ja et cantaré algun dia una cosa, però és que m'he de posar d'acord amb l'Arnau i és una feinada. Actualment, el dia que vosaltres feu la secció sencera...
0: Està fotent les culpes a l'Arnau, que l'Arnau...
2: I ara...
5: No, que és una feinada, perquè el que hauríem de fusionar...
0: Sí,
5: mira.
0: Ara sortirà.
5: La seva secció amb la meva secció i jo ho cedeixo, el meu espai, i així feu una secció sencera, vosaltres.
0: Què vols dir?
4: Aquí li diu. Està canviant el programa.
0: Sí.
5: Bueno, doncs...
0: Ja ho parlarem després.
5: Ja ho parlarem. És igual. A veure, actualment costa trobar couplets al Molino, perquè la programació ha canviat moltíssim. Ara s'hi fa això, s'hi fa jazz, s'hi fa música d'autor, s'hi fa monòleg.
0: La Gemma Homet.
5: És diferent, o potser no tan diferent.
0: Bueno, ara no es despulla ningú, ara.
5: No, ara no es despullen.
11: Que el Molino també havia estat en el seu moment un lloc underground, transgressor, i tinc la sensació que ara han agafat una mica aquest relleu programant músiques que no són mainstream, com el jazz, la cançó d'autor, propostes més petites o més delicades, que d'alguna manera són l'underground d'avui en dia, i això em sembla molt coherent amb la seva història.
5: Veus?
0: Bé.
5: Queda tot lligat.
0: Sí.
5: Queda tot lligat.
4: Parla bé, la Gemma Homet.
5: Sí que parla bé.
0: Sí que parla bé.
4: Hi ha discurs aquí, eh?
0: Sí.
4: Té coses a dir, eh?
0: Sí.
5: No, i que al final no tot ha de ser un Palau Sant Jordi o un gran restaurant.
4: Ben dit.
0: Perquè el Lluís Companys no pots crear el mateix ambient que el Molino.
2: No.
4: Aquell caliu no hi és.
0: No.
2: Home, si haguessin les vedets haver de córrer aquella platea de l'estadi de Montjuïc.
5: T'imagines?
2: Cobrien rebentades, eh?
5: I tant, amunt i avall, baixant a platea. A la primera falda t'hi asseus. En fi, és igual. Hi ha concerts que volen una paret plena d'història com les que té el Molino. I de moment, les aspes del Molino continuen girant. I mentre ho fan, continuen transformant les nits sense història en nits històriques.
2: Aquestes finals de massa.
4: Aquests finals de massa. Bravo! Aquests finals! Yeah, bloody no!

0: Bruguera.
1: S'ha fet la R francesa, aquesta.
0: Ah, és la R francesa.
2: No, és el sentiment.
0: El sentiment, t'agrada aquesta cançó, eh?
2: Trenca per dins.
0: Sí. T'he vist trencat en...
2: T'agafa els budells i te'ls...
3: Sí, és veritat.
2: Te'ls fot a les orelles.
0: Real de real. Arnau Tordera, què sona?
1: Avui música francesa d'aquesta que t'agafa els budells i te'ls posa a les orelles. Això és non generatrian.
0: Jo sempre li havia dit tota la vida Rian
1: de Rian, una peça composta el 1956 per Charles Dumont amb lletra de Michel Bocquer i que va popularitzar Edith Piaf. A mitjans del segle passat, l'Edith actuava sovint al Moulin Rouge de París com a cap de cartell. Una nit, un jove anomenat Yves Montand va fer-hi una actuació. A ella no li va agradar, deia que estava massa influenciat pels americans, li va canviar el repertori, la manera de cantar i vestir, i va començar amb ell una relació sentimental. Gràcies a tots aquests canvis, Yves Montand va començar una carrera estratosfèrica i tot plegat passava al Moulin Rouge.
0: Al Moulin Rouge, al Molí. Avui recordeu que dedicàvem el capítol al Molí.
2: Ha sigut molt maco,
4: molt ben lligat tot, molt ben lligat tot.
0: Doncs escoltem Edith Piaf i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
4: Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: Molt bé, molt bé.
1: No feu fer el gos al públic. Per l'amor de Déu.
2: Atenció, perquè el gos que tenim avui és galego.
1: Galego.
2: Sí. Es diu Ramon.
1: El gos?
2: El gos.
3: Ramon?
2: El gos es diu Ramon.
1: Molt bé.
2: I viu a Sésamo, un poblet de la Corunya. Mireu-lo.
1: Aviam, en Ramon, el gos de Lleida. Sí que té la mirada de gallec, eh?
4: Sí, sí. Vota el PP.
2: Que la barra d'un bar.
1: Vota el PP.
4: Vota el PP.
2: Ai, sí. No, és veritat. Aquest gos no pot votar.
0: Està a punt de posar-me un orujo.
2: Qui ens ha contactat és en Javier, que és originari de Galícia, que fa 20 anys que viu a Santa Perpètua.
1: Mira.
2: Doncs bé, en Ramon és el gos del seu pare. I resulta que en Ramon és una barreja de races. Mm. El que vindria a ser un petaner.
1: Petaner, vaja, de tota la vida, sí.
2: En Javier ens ha explicat que els gallecs tenen un nom pels petaners. En diuen... Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro.
2: Sí, no sé si ho he fet gaire bé, però...
1: Gos del paller.
2: Un gos de paller.
1: Sí.
2: Ens han advertit que el Ramon és un gos de paller amb tota regla, i gallec fins al moll de l'os.
5: Doncs en Ramon està de sort perquè no sortirem de la Corunya.
2: Bé.
5: En aquest passeig us volem relatar la vida d'una heroïna que l'any 1589 va defensar les costes gallegues contra els britànics. Ens traslladem a una època de corsaris, de batalles navals i de disputes per un pam de costa.
1: Avui passegem el gos per la Corunya, any 1589.
4: Música del PP.
1: Però voleu deixar sentir la música?
3: Sí, sí, sí.
2: Sisplau.
1: Silenci.
5: Tinc una aportació molt...
1: Silenci.
3: Digue'l, digue'l.
1: Silenci. Ara pots fer l'aportació musical?
5: No, que això que ha dit l'Àlex, música del PP, si us interessa, hi ha un canal de YouTube que es dedica a versionar amb diversos estils, tots els estils possibles que us podeu imaginar, l'himne del PP.
3: No.
4: Sí.
3: Oh!
4: Sí, sí, sí. És meu, el canal.
1: Sí?
4: No.
1: Tia. Existeix, això, eh?
5: Sí, potser no era l'aportació que esperaves,
1: no,
5: però
1: no.
5: És la que tinc per avui.
1: No, no.
2: Pensava parlaries de la flauta aquesta.
1: Comencem el passeig amb en Ramon per la platja de Santa Maria d'Osa, situada al costat de la Corunya. Us voldríem relatar un paisatge idíl·lic, però, bueno, em sap greu, no seria el cas. Som al 14 de maig i en aquella platjota fot un fred que pela. Sembla ple hivern i bufa un vent horrible. Fa mal temps, però en aquella platja perduda de la mà de Déu hi trobem molt ambient. Enmig de la sorra hi ha un campament anglès. No són turistes, eh? És un campament militar. Resulta que el Regne d'Espanya està en guerra amb la Gran Bretanya. Des de fa dies, els anglesos estan assetjant la ciutat de la Corunya. El capatàs dels britànics, en Sir Francis Drake.
0: Ui, és famós aquest.
1: Sí.
0: Aquest, és, sí. No sé per què, però aquest...
4: Sí, sí.
0: Aquesta és la meva aportació.
3: Sí, també. Vinga. M'estimo més de la nau, eh?
1: Sí, bueno.
3: Bueno, també
1: ja no sé totes del nivell, si voleu jo vaig tirant, eh? No.
3: Has vist que està callat jo?
1: Sí, sí, sí.
3: Dic, no val la pena portar...
1: Un home que els espanyols consideren un corsari sense escrúpols i que els anglesos consideren un dels seus almiralls més valuosos.
6: Ah, és maca Galícia, hòstia. Quin bon dia que fot. Cuideu quin sol. Cuideu quin sol. Molt millor que Anglaterra, eh?
1: Aquest que parla és en Francis Drake.
0: Locardi.
1: El tens aquí al costat, el famós.
3: Per això deies que el coneixies d'algú.
1: En Francis Drake.
0: Francis Drake.
1: I això que acaba de dir, del bon temps i del sol, ho acaba de dir realment amb un cel ple de núvols negres darrere seu, però noi, en Drake està encantat amb el clima gallec. Ell i els seus homes pensen que aquella platja és el paradís.
6: Quan guanyem la guerra... Em faré una caseta d'estiuet aquí.
1: Ah, sí?
6: Aquí mateix, eh? Aquí a peu de platja. És que fot un sol tot el dia aquí, que és acollonant, és acollonant.
5: Senyor meu, no hauríem de preparar una estratègia per derrotar l'enemic?
6: Deixa estar, home, noi, deixa estar res. Això ho tinc guanyat, home, ho tinc guanyat.
1: Sembla que vagi una mica sobrat i que es faci el fanfarró, però és que en té motius, eh? Heu de saber que ell està al capdavant de la flota anglesa anomenada la Invencible.
6: Ha! La Invencible, saps?
1: Sí.
6: Com us
1: la quedeu? La Invencible. Eh?
6: Fa impressió, no, aquest nom? Tu ets, té, com coneixes?
0: Sí, molt.
6: T'has acollonit o no?
1: La Invencible anglesa, eh? Perquè hi ha dos Invencibles.
0: Vale.
1: Hi havia una Invencible que era l'espanyola. Nosaltres parlem de l'anglesa.
0: Ah, sí?
1: Estigues al cas d'això, Xuriguer.
0: Vale, vale.
3: Clar, que ho diem.
1: La Invencible anglesa.
0: La Invencible anglesa,
1: sí.
0: No l'espanyola.
1: No, l'armada Invencible, la força naval britànica impossible de destruir. Almenys això diuen ells.
6: Home, collons, esclar, que ho diem. Vull dir, aquesta batalla... Hòstia, és que la tenim guanyada, però...
1: És fort, eh?
6: Va, has tu amb un braç lligat aquí darrere, te la guanyo.

0: Anglesos han fet els amos dels barris costaners de la Corunya. El barri de les Peixateries ha caigut a les seves mans.
1: Ah, els espanyols han acabat cedint, home, què vols?
2: No li recordo que encara no hem guanyat la batalla.
3: Noi, noi! Tia, trobo que per ser de l'armada invencible ets un cagadubtes, eh?
0: Yeah. Els soldats espanyols s'han fet forts a la part alta. Aquesta és la zona vella de la ciutat i està fortificada amb unes muralles més altes. De fet, tots els habitants de la Corunya han fugit de les seves cases i s'han refugiat a la part alta. Com si ara els espanyols ataquessin Barcelona i anessin tots els habitants a les Corts.
1: Exemple.
0: S'entén l'exemple?
4: No. Sí, bueno.
0: A Pedralbes.
4: Ves
0: a Montjuïc. Montjuïc.
4: Sí, Montjuïc.
0: Montjuïc. Ara sí. Montjuïc. Tenen por que en Drake executi a la ciutat sencera. Ja hem comentat que en Drake és considerat un pirata torturador.
3: S'han dit moltes ximpleries de mi, eh? Sí. S'han dit, vull dir, unes bestieses. Jo sóc un militar que lluito per la reina Isabel d'Anglaterra. No sóc un criminal.
2: Senyor meu, què en fem d'aquests presoners que acabem de capturar?
3: Talla'ls-hi la llenga, lligau-los amb cadenes i foteu-los a mar.
0: Home. Home, per no ser un criminal, déu-n'hi-do.
3: Ah, no, collons, però que no pateixin.
0: Ah, no, ja. Ah. Els rumors eren certs, en Francis Drake estava enterat. Resulta que tortura per plaer, encara que els presoners siguin civils. Deixem els anglesos enrere i entrem a veure el calvari que viuen els defensors de la muralla. Els gallecs, que estan aguantant com poden. Davant de 8.000 soldats anglesos hi ha 1.500 combatents, entre soldats del rei i la milícia local. Insistim, 8.000 anglesos, comandats per en Sir Francis Drake, contra 1.500 gallecs que, bueno... Ho tenen difícil.
3: És com ja ho tenim guanyat. Prometo ser compassiu amb qui rendeixi, eh? Vull dir, només us tallaré la llengua.
0: Collons, déu-n'hi-do.
3: Bueno.
0: La situació és tan compromesa que els civils també han de col·laborar en la defensa. Fins i tot han ordenat que els nens gallecs busquin pedres i les tirin al cap dels anglesos quan arribi l'atac final. Estratègia justeta, al meu entendre.
4: Oi, és el que hi ha. És el que hi ha.
3: Niño, coge una piedra, almenys.
4: Apunta-la a la cabeça.
0: Entre tots aquells civils...
3: És un gallego que va venir d'Andalusia, no?
0: Sí.
4: Ai,
0: el gallego
4: és el que hi ha.
3: Coge la piedra.
4: La punta de la cabeça.
0: No ho saps fer, això. Digue, tens moltes altres virtuts, sí, que ara sí. No vull relatar,
3: no.
0: Però aquesta no.
3: Parlar gallego no
0: és
3: ara, jo algun dia a les 4 de la nit...
0: T'ha semblat que parlava gallego, eh?
3: Gallego-alemany. Capaç de barrejar el gallego amb l'alemany.
0: Entre tots aquells civils destaca un matrimoni que serà important per la història. Us presentem en Gregorio de Rocamonte, un humil carnisser de la Corunya que s'ha trobat enmig de tot aquest merder. Boas tardes.
4: Boas tardes.
0: Boas tardes.
4: Boas tardes.
0: T'ha tocat fer el gallego al final.
4: Boas tardes.
3: Però només diré això i prou, eh?
0: Ei.
4: Boas tardes per dir alguna cosa, perquè ja veieu quin panorama tenim, eh?
0: La moral...
4: 8.000.
0: 8.000.
4: 8.000 de los de fuera, eh? 8.000 que nos vienen a hostiar, eh?
0: A cabeça.
4: A cabeça, no cago en la lengua.
0: Se te'n va a l'eusquera una mica. Se te'n va al basc.
3: És un català.
0: La moral és baixa. També és veritat que els gallecs ja de per si tampoc són gaire alegres, eh? En aquest aspecte s'assemblen una mica als catalans.
4: No, això ho tenim.
0: Una mica...
4: Companys, ho tenim ben cardat, eh?
0: Sí.
4: Només ens queda resistir fins al final i acceptar la mort.
5: No diguis aquestes coses, home, prou ensorrats que estem.
0: I la que la renya ara mateix és la seva esposa, la Maria Pita, un humil camperola. Sense buscar la glòria, la Maria es convertirà en l'heroïna d'aquesta passejada.
5: Jo?
0: Sí.
5: Pobre de mi, però sóc una humil gallega i prou.
4: Bueno, però fot uns percebes.
0: Ah, sí?
5: Ah, sí, això sí que
4: tenim. I un pop a fèria.
5: Sí.
4: Boníssim.
5: Queda molt bé, molt tendret.
4: A casa som carnissers, però el pop a fèria que fot.
0: Com s'ha de fer perquè quedi tou el pop?
4: Hòstia.
5: És difícil d'explicar.
0: A vegades...
5: Si ho sabés,
0: si ho sabéssis, podés més, seria més fàcil.
5: Seria més fàcil, segurament. Veu que s'ha d'estovar i s'ha de bullir moltes hores.
0: Ja, ja, ja.
4: Ha d'espantar. Tres cops.
0: Arriba l'hora de la veritat. Arriba un atac anglès que rebenta la muralla i comença el combat cos a cos. Ja hi som, eh? Ja hi som.
4: Vinga.
0: Ja hi som.
4: Valents, aquí, eh?
0: Els anglesos entren amb força. Els nens gallecs els tiren pedres.
5: Ah.
0: Per sorpresa de tots, la tàctica no funciona.
5: Ostres!
4: Oh. Més grosses, collons!
5: Ah.
4: Agafeu pedres més grosses!
0: Un dels primers de caure és en Xuriguera, en Gregorio, el carnisser. El pobre Gregorio queda ferit de mort. Esterracat a terra, s'acomiada de la seva muller, l'experta en fer pop a la gallega. Desconeixem les seves últimes paraules, però devien ser alguna cosa semblant a això.
4: Maria.
5: Gregorio.
4: Maria estimada.
5: Gregorio estimat.
4: Agafa'm la d'allò.
5: Què?
4: La mà.
5: Ah.
4: Agafa'm.

0: calma.
1: No, no parlis, estima.
0: Que defalleixo.
1: No, no, no, no, no. Tss, guarda les teves forces.
0: Maria, m'ha arribat l'hora. Només et vull demanar una cosa.
1: Digues.
0: Que no és cap porqueria.
1: Ai. Xuri, concentra't.
0: Et vull
1: demanar... Digues el que sigui.
0: Et vull demanar que cuidis el negoci, Maria. Cuida la carnisseria.
1: I tant que sí.
0: Sí.
1: Pots abandonar aquest món ben tranquil.
0: També et vull demanar una altra cosa, Maria.
1: Digues.
0: No et casis. Per favor, per l'amor de Déu, no et tornis a casar.
1: No et preocupis. La carnisseria està en bones mans.
2: No, no, no, Maria. Maria, no ho deia, no ho deia.
0: El casament em preocupa, Maria. M'ho promets?
1: No et cansis, estimat.
0: No, és que no m'agradaria que un altre home darrere el meu taulell, saps?
1: Tu tranquil, descansa. Vés-te'n en pau, estimat Gregorio.
3: A Gregorio, el carnisser coruñés, ha mort enmig del combat.
2: Dels finals més heroics que he tingut.
3: Sí, sí, sí.
4: Bueno,
3: i és real, eh? A més és real.
4: Heroic, posa tan pixat a la cara mentre es mories, eh?
3: Veient el seu marit mort, la Maria Pita s'arma de valor,
2: sí,
3: i encapçala un contraatac al crit de...
1: Que entanya honra! Que me siga!
3: Qui tingui honor que em segueixi. D'aquesta manera la Maria es converteix en la punta de llança del contraatac gallec. En veure aquella dona fora de si, els altres combatents s'uneixen a l'atac. La Maria agafa una pica i travessa l'estómac de l'alferes britànic.
1: Aquí teniu maleïts britànics.
5: Oh, veieu com no estava guanyat, senyor meu?
6: Retirada! Oh. Tothom cap als vaixells!
3: En Francis Drake ordena la retirada. Mentrestant, segons la llegenda, la Maria Pita captura una banda britànica, una bandera britànica, i carrega contra l'enemic que està fugint cap a la platja.
1: Escolti, què vol dir, segons la llegenda?
3: Bueno,
1: que això va passar,
3: Sí.
1: Que, a més, el meu marit ha mort,
3: Ha mort, ha mort.
2: Aquesta és la meva Maria.
1: Per la pàtria, clar.
3: Ha mort.
2: Molt bé, Maria.
1: Que entanya honra, que me siga!
3: Sí, Maria, sí.
2: Que l'empenya la honra.
3: Sí. Moment, però hi ha una part de llegenda. Vull dir que la història de la Maria Pita s'ha anat glorificant amb el pas dels anys. Però queda clar que ella va ser una de les persones clau per guanyar la batalla.
1: Ah.
3: Per cert, Xuriguera.
2: Digue'm.
3: La Maria?
2: Sí.
3: Es va casar dues vegades més.
2: Filla de poma.
1: Què havia de fer?
3: Però la carnisseria intacta, eh?
2: No, sí. Negoci bien d'un poma, eh?
3: I el rei Felip II li va atorgar un sou vitalici de militar. A la Maria.
1: La Maria.
3: Bravo, la Maria.
1: Clar que sí. I en Ramon?
3: En Ramon? Qui és en Ramon?
1: El gos. Ah,
3: és veritat.
4: Pensava que era el que es havia casat amb segones núpcies. Sí.
3: El gos de Galícia.
1: Podria ser.
3: El pataner de Galícia.
4: El gos de Paller.
2: El candiro de Palleiro.
1: Can de Palleiro.
3: Can de Palleiro gallec. Mm. En Ramon ha...
1: Què?
3: Ah,
1: no fotis, eh?
3: Ah, era dels gallecs, eh? Van guanyar.
2: Van guanyar.
3: Ah. Per tant...
2: Els enemics eren 8.
3: Ha sobreviscut! Sí. Ah.

0: Per un gos gallec com en Ramon ha sigut tot un honor participar en la defensa de la Corunya
1: del 1500...
0: A Corunya.
1: Hem estat dient la Corunya tot el rato, és a Corunya. Hem de repetir-ho tot. Hem de repetir-ho tot.
0: Xuriguera, just en aquest moment, jo tinc uns segons molt concrets per poder dir aquest text que ha de quadrar amb la música de l'Arnau i la Laia.
1: Hem de ser rigorosos.
2: Bueno, només portem 140 programes, feio.
0: Veus que s'acaba? I no he tingut temps de dir el que havia de dir per culpa teva. Ara ho hauré de dir tot fora de la música. Vols dir-ho tu?
1: No.
0: Llegeixo-ho tu.
1: Estic en contra...
0: Llegeixo-ho tu.
1: Estic en contra...
0: Eh, que tens el guió aquí? Llegeixo-ho tu.
1: Per un gos gallec, com en Ramon, ha sigut tot un honor participar a la defensa de A Corunya del 1589. Una batalla que es va fer famosa, sobretot gràcies a l'actuació de Maria Pia, que va capitanejar les forces gallegues cap a la victòria. Finalment, l'armada invencible, la de veritat, l'anglesa, de Francis Drake, va haver de fugir amb la cua entre cames.
2: A mi Maria Pia i es deia Maria Pita.
1: Ho hem de repetir.
2: Llegeixo tu, Peyu.
1: Ho hem de repetir.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi amb menys d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous en risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Un a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com el Fondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo, perquè no passi a altres termes que són veïns, que també estan evacuats però no estan afectats per el foc, i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades, com la Barilda, que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal, perquè no sabia el que passava, però la l'endemà ja m'havien dit tranquils, que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc, jo no m'ha conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics. Milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. Es una pena.
9: I a tocar d'aquí, el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El club nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele muchos coches, pero no está, está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbán Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia, vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània. We're going to be hitting them very hard.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta Parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per latina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: esports.
1: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
2: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava en un millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i he après molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estat de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
2: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa de 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de lesió de l'any, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
2: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plana poliesportiva, Lleida de bàsquet anuncia el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. De l'àmbit de la política, hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta per risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 Catinfo, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Catinfo que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea. Ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistiar. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien cloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat que s'arxivi el cas. La política ens porta ara a Madrid. La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya alega que el farà servir per reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. I assegura que la compra en cap moment ha estat pensada per ser una residència presidencial. L'oposició, però, critica l'operació immobiliària i li demana més explicacions. Ayuso se sent perseguida.
8: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
9: 3Cat Info.
0: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
10: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
0: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
11: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I per tant pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
0: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
9: 3Cat Info.
0: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
12: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia bavaresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
0: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
13: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol a l'entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
0: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120 i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant.

0: en el episodio de mayo de 2021.
1: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen als migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
1: La previsió amb Néstor Gómez.
3: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. 1 miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
5: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
1: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
7: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
8: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
7: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
9: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
7: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
1: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament

0: hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de tamborers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
1: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
2: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però l'important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
1: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
3: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
4: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
3: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
4: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes fins i tot m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
3: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
5: Seguim amb aquest compromís, simplement estem ajudant a calia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
3: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glenn Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'ha omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, el Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos ha estado costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat, cedit pel Valladolid. I també jugar l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. Dos apunts de bàsquet. El Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida, i no es pot descartar també en algunes valls del Peau, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa l'aixafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual, poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí, i poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem pocs ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre a l'Alpina, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: En el que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir a última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis, i sobretot que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principio los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe a la matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis, que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat, que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures, confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estan molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluant Adolf Hitler que havia fet el raper. I la segona, de les notícies més tristes de les últimes hores. Hey.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard, Òscar, la millor cançó per Once, que va morir d'accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está, esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Ávila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera, el monte que tenemos arriba se ha quemado todo, todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también, gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
8: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que l'origen era una imprudència.
9: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
8: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
10: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, a la alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
11: Aquesta pujada doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs, la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
8: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
8: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora, amb la Sarai Sarroca justament per veure què hem d'esperar d'aquest fenomen en els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària, la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'Àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
13: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
14: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
15: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
16: Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
15: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart d'8, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda.
0: Historial.
14: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Celia Forment.
17: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
18: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
17: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900-900-120. 900-900-120 és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys a qui li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Boeda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
19: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
14: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
20: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
21: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
20: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per evitar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
3: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran a Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
4: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
3: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de vuit, exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
22: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
23: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
22: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
14: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
24: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
25: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
24: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes parodi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
26: El text que han registrat aquests cinc grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament que té rang de llei i per tant les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3cat.info.
27: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Em dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
26: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
14: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nedant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
14: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
5: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran, després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X, el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
1: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
5: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7:24 minuts. Sem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
6: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
7: Segur, la veritat que estava en el millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
6: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
0: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
6: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
8: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
6: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
0: I empat de l'Espanyol.
6: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanc i blau, Urco, al final del maig.
9: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego por eso corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
6: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
10: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
2: el 51.971, de la sèrie 42.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
12: temperatura de 24 grados. Oiga, apague el teléfono.
0: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
13: Ja, però això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale, això no és el que deies aquest dematí. Aquest dematí deies una altra cosa.
0: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
13: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Ho saps perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
0: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava jo.
13: Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix has ido dintre d'un autocar, ¿vale? Por algún lugar del sur de Francia.
15: Ah, mira, ¿vale? Maco.
13: Dirección Atenas. En autocar. No sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, sí. ¿Vale? Con el Aarón y el Aitor.
15: Aarón i Aitor són els seus...
13: Els
15: teus fills, sí, tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos.
0: No.
15: Escolta, Marta, hi ha planasso, no? En el sentit que quin pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
13: No, què me vas a preguntar?
15: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies, anava a dir, de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Celoni a Atenes en autocar, com dius.
13: De veritat que estàs de recochineo, no? Porque lo estoy haciendo por culpa vuestra. Por culpa vuestra.
15: Nuestra.
13: Y yo iba a ir en avión. Vale, com la gent normal, que vale. Tenia el vol comprat ja. Però fico la ràdio a la ciutat matí que me sale. Em surt el senyor Fede.
15: El
13: critico porque está aquí presente. Sí. Vale, pero surta el Fede Vicente este diciendo, uy, no, cuidado, que a lo millor ni una vaga encubierta a l'aeroport, no, porque unos mataos o quejando no sé qué.
15: No, pues sí, cuidado. Unos mataos, claro. A ver, Marta, ni claro, son unos mataos.
13: Que yo no sabía que hasta los maletas pudieran hacer vaga.
15: Pues va.
13: O sea, que hagan vaga los pilotos, vale, bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores. Pues mira, los que te jodan las vacances, los que llevan las maletas, venga, hombre, va, ¿dónde vamos a ir a parar?
15: Però a veure, un moment, argumentari. És que no, i a més no entenc que té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
13: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como
0: lo que llame,
13: si te abrazo yo en los aeropuertos, digo, bueno, pues vas a
0: anular. Arribem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua a aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas, aquí no hi ha cap persona detinguda, de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso, després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que és per fer-hi reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continua les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan García, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 8:15 del matí. El que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jo, Ferran Xenoé, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arribar al màxim d'aquesta nova glopada d'aire càlid, que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafuó a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alt Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de moment, perquè podrien després ser-ne més a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, el retard són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al Nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més, Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 2:15, fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos San Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ella a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, El Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. De nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment propietat d'un activista d'esquerres va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. No. Al mateix temps, sí, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de metiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentrestant, a la premsa nord-americana, els mitjans destaquen que l'antic màxim responsable del als Estats Units en malalties infeccioses, Anthony Fauci, es va negar a declarar ahir al Senat sobre l'origen de la Covid-19. Fauci va acusar el senador republicà Rand Paul, que és qui va demanar que comparegués, de dur a terme una campanya per intentar-lo veure a la presó. Fauci es va convertir en el blanc de les crítiques d'una campanya impulsada pels sectors conservadors per atribuir responsabilitats pel cost humà de les mesures adoptades per contenir la crisi sanitària mundial.
7: Ona Economia es fixa en els preus dels carburants i destaca que Torà, el Solsonès, és on es ven la gasolina més barata de tot l'estat espanyol, a 1,378 euros per litre. Mentrestant, a l'altre extrem hi ha Mahó, on la gasolina va fregar els 2 euros al litre. Tot plegat a les portes de l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu, i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
0: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
3: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé, perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sakura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia el Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de bates bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
0: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
11: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari. Però per sort, en aquest cas, ja està tot en mans de la justícia.
0: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
15: Perdó!
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
0: Vinga, qui fan avui?
18: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90.
0: Oh.
18: Phoebe de Friends o el que és el mateix l'actriu Lisa Kudrow celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys i qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66 i Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
0: Oh, però són molts, eh? Són molts. Gastarà molts diners, escolta, si ho celebra.
18: Que pagui un gran banquet.
0: Sí.
18: De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falgueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
0: I el santoral.
18: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
0: Com sempre, no?
18: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és sí, que avui sí. M'ha costat.
0: Sí.
18: Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Don Atila, Calimarí o Ursus. El central català no deixarà de sorprendre'ns.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
15: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Capelut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Gen.

0: partir d'aquí veiem tot un seguit de vivències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència, amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té 3 temporades que es poden veure a HBO Max.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
5: No es poden fer barbacoas, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
6: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero a les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
7: És fals. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
8: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
9: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
1: Escrutini.
9: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Extra.
9: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer. 20.
10: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat 2 vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
1: 5.
10: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries. Una dada que recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
1: 52.
10: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
1: I ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen 2 gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
0: És una imatge de Green Park al centre de Londres i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
1: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
0: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
1: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
11: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament

0: De Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera, on l'aigua salada passa per diverses piscines, on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
1: 8 minuts i les 8.
2: Catalunya Ràdio.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: Registres a Catalunya.
3: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
6: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
7: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora, amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
1: I també és de les últimes hores llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
1: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
6: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
9: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
1: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
8: Va ser el vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
1: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
6: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
1: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar a la millor cançó per la pel·lícula Once.
8: Ha perdut la vida en un accident de moto.
10: Bon dia, continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també a Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
1: Cop d'ull al trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
11: Fins ara.
1: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona Sants va 25 minuts tard.
1: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609, ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó de Tres Gràcies, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom i ànims amb la calor, perquè avui la calor pujarà una miqueta en comparació a les últimes 24 hores i això farà que el risc d'incendis a Catalunya continuï alt i encara pot pujar més de cara al cap de setmana. Tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal a Catalunya. De fet, ahir van ser unes hores, doncs home, amb algun ensurt, perquè vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però que en algun moment van fer confinar també diversos veïns. La bona notícia de les últimes hores és l'incendis de Madrid i Àvila, perquè allà sí que sabem que tècnicament estan estabilitzats. L'altra cara de la moneda és Zamora. Continuen descontrolats els incendis que es van declarar ahir i que ha fet evacuar 12 municipis, sense oblidar, evidentment, el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que no avança, però continua sense control. I això també neguiteja molt, precisament, per aquestes altes temperatures que estem vivint en aquests dies. De seguida anem en directe per conèixer l'última hora d'aquests incendis, particularment els d'Àvila i Madrid i també el de la Vall d'Uixó. Per cert, que parlant d'incendis, aquesta nit n'hem tingut un no de forestal, sinó en un pis de Molins de Rei on han pres mal dues persones. De fet, dues persones que han resultat ferides greus. Tot això amb aquestes altes temperatures que marquen les últimes hores, però no només. També d'aquesta nit els Mossos estan investigant la mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer, a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta cap persona detinguda. I en el terreny polític, avui fa 15 dies ja de la sentència europea de l'amnistia. Des de llavors, unes 13 persones, 13 dirigents i activistes del procés han estat amnistiats. És veritat que eren molts casos que ja estaven sobre la taula des de fa temps i, per tant, no estan directament afectats per la sentència europea, però hi ha lectura com la que feia, per exemple, en aquest programa l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que diuen que tot això és un procés de digestió per part dels tribunals espanyols de la sentència que avui coneixíem ara fa 15 dies. En farem balanç d'aquests casos d'amnistia i els comentarem aquí al Martí de Catalunya Ràdio amb el Martín Pallín, que és fiscal i magistrat emèrit i que coneix bé aquests casos. El José Antonio Martín Pallín, amb qui ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de 9:15, més aviat 3, avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpte Descart i la Meritxell Benedí. Però el que dèiem, la calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com pinta el dijous?
1: Doncs a passar calor i sobretot sempre aquests consells d'evitar les hores de màxima radiació solar, intentar gaudir de les ombres d'aquests espais que fan que aquesta calor sigui més suportable, hidratar-se molt i protegir-se del sol. D'una jornada que les temperatures tornaran a estar ubicades entre els 35 a 40 graus. Com dèiem abans, pot pujar un grauet més. A les zones més caloroses del Pla de Lleida encara es podria arribar entre els 40 a 41, almenys de manera puntual, però avui destacarem sobretot l'ascens que s'espera a la zona de l'Empordà, que ahir els termòmetres van pujar poc per sobre dels 30, avui podrien pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí la calor també que s'enforteix. Hi ha avisos en aquest sentit de calor a gran part de l'interior del país i especialment amb el risc més alt a la zona de Lleida, nord de Barcelona. A la costa no és que no hagi de fer calor, també farà moltíssima calor, però sobretot més per la xafogor que no pels valors de temperatura, que també seran alts. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos molt puntuals i poques nuvolades, que això és la diferència de demà. Demà sí que sembla que les nuvolades a la tarda guanyaran més terreny, sobretot al terç oest del país i a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria acabar la jornada amb algunes tronades que facin que reculi poc el termòmetre, però en definitiva perdem alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avís per navegants del Jordi Pas a l'Aigua dels Agents Rurals. Alerta que el risc d'incendis pot empitjorar per aquesta calorada. De moment, ho dèiem ara, avui tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal. De fet, ahir vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però s'insisteix molt que el dia avui pot ser pitjor, que demà també, i que el cap de setmana, quan hi ha molta mobilitat, pot ser francament complicat pel risc d'incendis. Per tant, reiterem aquesta crida a la prudència que feia el Jofre Genué, precisament per aquest augment de les temperatures. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Insistim que la bona notícia del matí és que els tres incendis que vam tenir ahir a Catalunya ja estan estabilitzats o, en alguns casos, fins i tot controlats.
3: Sí, n'hi ha hagut una host de civis a l'Alt Urgell que podria haver estat provocat per un llamp. El foc ha afectat unes 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Un altre incendi a Canyelles, al Garraf, va fer confinar 3.000 veïns.
4: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
3: Era l'alcaldessa Rosa Huguet.
0: I un tercer incendi a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquest està estabilitzat, però durant unes hores va haver de confinar 600 veïns, Clara Chavarría.
5: Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. Des de Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per tant, aquests tres ja estan estabilitzats o directament controlats, però el que continua neguitejant, perquè continua sense control, és el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià. Anem en directe. Alba Barbosa, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat la nit, Alba?
6: A veure, doncs, almenys amb condicions favorables, amb una humitat relativa de fins al 60%. Els bombers confiaven que aquesta nit fos decisiva, però també crítica per determinar l'evolució d'aquest incendi, que avui, dijous, arriba al sisè dia, continua actiu, no està estabilitzat. Ahir els bombers al vespre eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, la d'ahir, tot i que aquest incendi encara no està del tot perimetrat. Ha tingut revifades a punts com el d'Artana i Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explicava que durant aquesta nit ja han treballat amb 400 efectius resseguint aquest perímetre.
7: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: La notícia positiva, entre cometes, és que no creixen les hectàrees afectades, es mantenen en 9.300, tampoc es mou el perímetre, és d'uns 80 quilòmetres. Ara bé, els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i els bombers reforcen sobretot el flanc oest, és el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà per evitar que les flames doncs, creixin cap a dins del paratge.
0: Alba, deies 10.000 persones que continuen desallotjades sense perspectives de poder tornar encara, no?
6: 10.000 veïns sense perspectives de poder tornar, els bombers ahir deien que com a mínim fins a aquesta mitjanit. Això no vol dir que aquesta mitjanit puguin tornar, és simplement a nivell organitzatiu de bombers, és que aquesta nit ho revisaran aquesta mesura d'evacuació, però no es preveu que puguin tornar aviat.
0: Alba Barbosa, des de l'incendi de la Vall d'Uixó, moltes gràcies, bon dia, fins ara. L'altra cara de la moneda són els incendis d'Àvila i de Madrid, que sí que estan tècnicament estabilitzats, tot i que s'insistia, com és habitual en aquests casos, que de cap manera no es pot abaixar la guàrdia. Anem en directe també a aquests incendis, al centre de control, amb el Xavi Luna i la Montse Poblet. Montse, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Montse, com ha anat la nit?
8: Ha anat bé. Els bombers han continuat treballant, s'han concentrat a rematar els punts calents que encara queden i apagant revifades que a Àvila amenaçaven amb arribar a algunes vivendes. Fins a mig matí, però, no tindrem l'actualització del que s'ha aconseguit. Pedro Sánchez visitarà avui la zona cremada a Àvila i quan s'hagi reunit amb els responsables de l'operatiu sabrem exactament en quin punt estem.
0: Montse, tu ahir vas ser en algunes de les poblacions més directament afectades per aquests incendis de Madrid i Àvila. Vas parlar amb veïns. Com estan? Què et van dir?
8: Estan en xoc. La gent se't posa a plorar, t'ensenya les fotografies de com els hi han quedat les cases, costa que parlin. Vàrem estar sobretot a Pelayos de la Presa, és un dels pobles que el foc ha travessat i els danys que hi ha allà són majúsculs. Hi ha una vintena de cases totalment calcinades, centenars de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic destrossat, un càmping cremat, una llista molt llarga i encara no ho han vist tot. Hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa, s'ha de netejar, s'ha de retirar el que s'ha fet malbé i, com ens deia l'alcalde Antonio Sina Hernández, ara han de mirar d'aguantar, resoldre l'emergència i després ja pensaran com es plantegen el futur.
9: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo, intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua.
10: Y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
8: Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre els busquen pisos de lloguer assequible perquè s'instal·lin. A Pelayo és impossible, no hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer perquè fins ara ha estat una zona molt turística i tot estava ple. Ja veurem què passa ara, si s'alliberen vivendes perquè deixen de venir visitants. A part de visitar aquest poble, varen fer un recorregut d'unes 2 hores en cotxe al voltant de les zones cremades. Jo et diria que almenys durant una hora llarga, varen veure terra cremada. Els nuclis urbans s'han salvat, però el foc ha arribat als camps, a les cases aïllades i també a les urbanitzacions, sobretot a les urbanitzacions. De fet, el miler d'evacuats de la Comunitat de Madrid que no han pogut tornar a casa són d'urbanitzacions d'aquesta zona del pantà de Sant Juan.
0: Gràcies, Montse Poblet. Gràcies també, Xavi Luna. Una abraçada forta.
8: Fins ara.
0: Des d'aquest incendi d'Àvila i Madrid, que estan tècnicament estabilitzats, la mala notícia de les últimes hores és Zamora. Un nou incendi que continua descontrolat. De fet, aquesta nit ha obligat a evacuar 2 municipis més, a banda de la 12a que ja es van evacuar ahir, i ara els bombers pateixen sobretot pel vent, que està previst que bufi a partir d'aquest dijous a la tarda i que pot complicar molt les tasques d'extinció. D'altra banda, és una notícia que hem sabut aquest matí pel que fa a l'incendi de França, el que hi ha a prop de Bordeus, a la Gironda. Aquest macroincendi, que continua estabilitzat, d'altra banda, hi ha 2 persones detingudes per causar suposadament aquest incendi. Veurem si es tracta d'un incendi deliberadament provocat o d'una imprudència, però sí que sabíem que hi ha 2 persones detingudes per aquest incendi, que insistim, continua estabilitzat, però amb 220.000 persones evacuades. 220.000 persones que no poden ser a casa seva i que encara no poden tornar-hi perquè la calor extrema està generant nous focus amb una relativa freqüència. Però que no només això, Grècia també té una onada de focs en diferents zones del país. De fet, a Grècia han mort ja 3 bombers en les feines d'extinció. I per si tot aquest panorama no fos prou complicat, ara tenim un estudi que confirma que la contaminació que genera els incendis dispara fins i tot els ingressos hospitalaris, Sílvia.
3: Sí, es tripliquen a causa de les emissions d'ozó i de les substàncies tòxiques que conté el fum i que es poden transportar a distàncies molt llargues. Així ho destaca un estudi de 2 investigadors de l'Institut de Salut Carles III que han analitzat els incendis a Espanya entre el 2013 i el 2018.
0: 3 minuts, falten ara mateix per arribar a 8:15. Per cert, aquesta nit 2 persones han quedat ferides greus en un incendi, no forestal, sinó un incendi en el seu pis, 2 persones ferides greus, dèiem, a Molins de Rei. Tot això amb aquest episodi d'altes temperatures, aquest episodi de calor, que té conseqüències, com fa dies que alertem, en la salut. De fet, això ha arribat fins al punt que la Generalitat està monitoritzant els cops de calor, els desmais, les insolacions, i una de les conclusions més destacades és que aquests episodis afecten bàsicament gent jove.
11: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant, i bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, sobre la qüestió de la salut. I un dels punts que deia el doctor Mendioroz, la qüestió dels treballadors, avui la CGT, per exemple, farà una concentració a Barcelona.
3: Sí, serà per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant les onades de calor. Ahir mateix, treballadors d'atenció del visitant dels voltants de la Sagrada Família, treballadors d'atenció al visitant, ja van fer vaga per denunciar condicions laborals i climatològiques extremes. Diuen que poden estar fins a 11 hores sense seure i que molts acaben en cops de calor, marejos o deshidratació.
0: I encara 2 qüestions més relacionades amb aquestes temperatures, 2 canvis relacionats amb aquesta calorada. Aquesta calor està fent que alguns turistes, que habitualment anaven doncs, a destinacions de platja de Catalunya, es repensin algunes d'aquestes destinacions.
3: La presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme Costa de Barcelona, Isabel Mallol, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que hi ha famílies que busquen municipis on no faci tanta calor, tot i que alhora n'hi ha d'altres que s'organitzen per fer les vacances més tard.
12: Pot reduir, diguéssim, una mica la demanda per part de persones més sensibles, persones amb nens petits, per una altra banda, penso que pot ajudar a allargar una mica la temporada. La mateixa naturalesa ens ve a desestacionalitzar.
3: L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona adverteix també que l'evolució de les reserves dependrà en part de si es manté la calor intensa de les últimes setmanes.
0: Les temperatures elevades i persistents, sumades també a la falta de pluja, tenen un altre efecte que ja vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Està avançant la verema. Per exemple, a la denominació d'origen Penedès, la majoria de cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana.
13: Mai havíem començat tan d'hora. Estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem, més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir, no és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
0: Això ho apuntava també a l'Agència Catalana de Notícies, el Josep Maria Albet, que és el responsable dels escumosos clàssics Penedès dins de la denominació d'origen. Ara fa uns dies ja explicàvem que Gramont havia començat la verema fa ben bé 15 dies, per tant molt abans del que és habitual, i això es comença a generalitzar a la comarca.

0: Escoltava el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de nou. A banda de totes aquestes conseqüències que tenen les altes temperatures, començant pels incendis, però no només, hem d'anar a Madrid perquè avui allà l'actualitat ens deixa dos noms propis. Un d'ells és José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que investiga l'expresident espanyol ha autoritzat la policia perquè analitzi els seus comptes, però no només, sinó els comptes de les seves filles i de la seva secretària. Resulta que, segons la UDEF, Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, s'hauria comprat una casa sense hipoteca. Una casa de 132.000 euros, diuen. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Aquest és un dels noms propis, el de Zapatero. L'altre nom propi també té, curiosament, un pis pel mig. És el d'Isabel Díaz Ayuso. Ara tenim una polèmica després que el País ahir avancés que la Comunitat de Madrid li ha comprat un àtic a una de les zones més cares de la capital espanyola.
2: Concretament a Chamberí, l'àtic té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa. Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per reunions institucionals aquest àtic perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres.
3: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
2: Avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que les normes municipals impedeixen destinar-lo a un ús professional. L'oposició critica aquesta operació i li demana més explicacions.
0: Aquests són els noms propis d'aquest dijous pel que fa a l'actualitat política i judicial a Madrid, sense oblidar l'amnistia, perquè avui fa dues setmanes de la sentència europea.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Aquesta era la lectura que feia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. En aquests 15 dies sí que és veritat que el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, ho dèiem abans. El que passa és que eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i, per tant, la decisió no depenia del Tribunal Europeu.
2: Els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes aquestes interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: El Suprem sí que s'ha començat a moure, com sentíem ara, com deia la Sílvia. Tots aquests casos d'amnistia estan directament relacionats amb el Suprem, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, és a dir, els tribunals directament interpel·lats per la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, de la sentència europea, Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, aquests dos, en canvi, no s'han ni mogut.
2: No, el Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i de l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. I l'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme del CDR, no ha fet res.
0: A Catalunya hi ha tribunals que també han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet després de la sentència del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'ex número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, que està pendent de judici per desobediència. Avui en parlarem, d'aquí mitja horeta, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, per fer una mica de balanç de què ha passat després d'aquesta sentència de la justícia europea al voltant de la llei d'amnistia. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vull 8 i 20 minuts, repassem ara els bàsics del matí amb Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet i Mireia Isar. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Una notícia d'aquesta mateixa nit que ja avançàvem abans. Tenim, malauradament, una nova mort violenta a Barcelona.
9: Els Mossos investiguen la mort d'un home per arma blanca i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar que hi havia una persona ferida al carrer i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Després tenim el cas que hem explicat aquests últims dies de la dona assassinada a Barcelona suposadament per la seva parella. Avui ell, a qui van detenir ahir, passa a disposició judicial. Avui també es fa un minut de silenci aquest migdia a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, de record a la víctima. S'ha sabut també que aquest cas, ara fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra havien detingut a la dona, és a dir, la víctima mortal, perquè ell l'acusava de maltractaments tant amb ell com als fills, Cèlia Forment.
10: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
10: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Recordem que el telèfon d'atenció a la violència de gènere és el 900-900-120, 900-900-120, línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i, evidentment, opera les 24 hores del dia. Mentrestant, també s'està investigant una altra mort, en aquest cas, d'un aparent accident d'un treballador de la mina de Súria, a qui li va caure a sobre una roca, Roger Santaló.
12: La companyia ICL va suspendre ahir l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa adverteix que exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. Sentim Josep Rueda, secretari general d'Indústria del sindicat.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la premsa tenim alguna novetat del cas Andic. La terapeuta de l'amo de Mango i del seu fill va anar personalment a Collbató 13 dies abans de la caiguda mortal.
14: Ara fa uns dies una col·laboradora seva va declarar davant els Mossos que per encàrrec de la terapeuta havia buscat una ruta perquè Jonathan Andic fes una experiència extrema amb el seu pare com a part de la teràpia. El periòdico Avui explica que la mateixa terapeuta va acompanyar la col·laboradora a Collbató, tot i que en principi seria per fer una ruta diferent per un altre client.
0: 8 i 23 minuts. Notícia d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran després de 5 dies de treva, en principi no declarada oficialment.
15: Així ho ha anunciat des de la xarxa X el comandant central militar nord-americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ho havia advertit.
16: We're going to be hitting them very hard.
17: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
15: Alhora creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: I també és notícia d'aquesta nit, han pujat a 28 les víctimes mortals pel terratrèmol del Japó.
9: Així ho ha confirmat el govern japonès mentre continua la recerca de supervivents. Algunes de les víctimes van ser en empreses que van registrar explosions després del sisme.
0: En 5 minuts arribarem a 8:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba el seu viatge oficial al Vietnam o a Singapur. I destaquem Singapur perquè abans d'agafar l'avió de tornada, Salvador Illa l'ha posat d'exemple com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers, en una referència, sense fer-hi, diguem-ne, referència explícita a Vox i Aliança. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
19: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
18: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
19: Singapur és un país divers, plural,
8: ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
18: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs justament, ara que parlàvem d'aquestes formacions polítiques, el Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que es consideri que facin discursos d'odi.
14: La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió. Són declaracions a 3CAT Info.
20: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
14: Dimarts, la mesa va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Doncs parlant de Sílvia Orriols, ha estat polèmica també a les últimes hores. Ahir l'alcaldessa de Ripoll va sortir per defensar la contractació de la seva filla com a policia, com a agent de la policia local del municipi de Ripoll. Orriols diu que ella no hi va tenir res a veure, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
21: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Clara. Avui el diari El País explica que el decret de nomenament de la filla de Sílvia Orriols parlava de màxima urgència i de necessitat inajornable, tot i que l'alcaldessa de Ripoll havia congelat durant 6 mesos les oposicions a policia municipal. En fi, més coses. Els mitjans digitals de Directe i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola, en aquest cas, que es van infiltrar en moviments independentistes, Joan Vilaplana.
23: En el cas de la Directe, 4 agents van denunciar que s'havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment les cares dels agents i que només en van publicar les inicials reals. Jesús Rodríguez és un dels seus redactors.
24: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
23: VilaWeb explica que se'ls ha obert expedient per la reclamació d'una policia infiltrada. Des del mitjà ho veuen una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat l'arxivament del cas. Joan Vilaplana pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més abans d'arribar a 2:15. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya.
15: Així ho denuncia Comissions Obreres, que afegeix que d'aquesta manera els empresaris s'estalvien 11 milions d'euros setmanals. I és que el sindicat avisa que la meitat dels que allarguen la jornada ho fa sense cobrar. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extra.
25: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: A banda d'això, són dies de conèixer resultats d'empreses. Aquesta matinada, BMW ha confirmat que li han baixat un terç els seus beneficis en comparació al mateix període de l'any passat, del primer semestre de l'any, i això arriba després de la decisió que faria fora, de fer pública, la decisió que farien fora 80.000 persones per estalviar-se 1.000 milions d'euros l'any. Berlín, Jordi Regàs.
26: BMW ha anunciat que de cara al 2027 acomiadarà 8.000 treballadors a Alemanya de la seva plantilla. És un acord que compta amb el suport dels sindicats i es durà a terme amb baixes incentivades i jubilacions. condicions. Se suma així als 5.000 treballadors que dilluns va anunciar Porsche que vol afegir els 9.000 acordats ja al març. El motiu de tot plegat és l'ensorrament de les vendes al mercat xinès. Els vehicles europeus són molt cars i tecnològicament ja no són els millors. Tampoc s'escapen d'aquest fenomen marques com Mercedes-Benz. L'únic vehicle que encara lidera les vendes als països asiàtics són les furgonetes. Els turismes de la marca de l'estrella, en canvi, en l'últim semestre han patit una davallada de les vendes del 30%. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En punt 2:15, he sentit els senyals horaris. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques?
9: Avui dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards de més de 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 i també provoca alguns canvis en el recorregut dels trens. A la R2 Nord, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu i a l'R11 efectuen parada a totes les estacions entre Sant Andreu i Sant Celoni. A més, aquí a l'R11 s'hi suma un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de més de mitja hora.
0: Gràcies, Maria. A les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs encara complicades per aquest accident que hi ha hagut durant a la mitjanit, a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat, als carrils de l'autopista C33. Hi ha retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda a Dalt des de la Vall d'Hebron, agreujat perquè a més a la Ronda Dalt hi ha un accident a l'altura de Via Júlia. També destaquem les cues a l'AP7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariló. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per parlar de la calor i que continua i que hem de tenir paciència, no?
3: Un dia més, sí. Bé, potser la bona notícia és que avui toca sostre. Difícilment els termòmetres aniran més enllà al llarg dels propers dies, encara que persisteixin els valors de temperatura similars als que podem assolir avui, però almenys no anirà més tot plegat. Avui els termòmetres poden pujar fins i tot un graon més cap al Pla de Lleida i es va arribar als 40 només a la ciutat de Lleida, de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya, però també va haver-hi algunes xarxes que van assolir els 40, per exemple, a Bossòst, a la Vall d'Aran, que és una temperatura que pot ser rècord fàcilment en aquest sector. Avui tot això es podria repetir encara i, com dèiem, al Pla de Lleida un graon més, però destacarem sobretot l'ascens que s'espera cap a l'Empordà, comarques de Girona, que respecte ahir, que en alguns casos va pujar poc per sobre dels 30, avui pot pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí sí que apretarà de valent respecte ahir. I a gran part de la costa, malgrat doncs, les temperatures en quant a valors no siguin excepcionals, l'aixafogó fa que la sensació sigui també d'una calor molt i molt intensa. Hi ha avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb risc alt. I bé, aquest és el tarannà avui, amb un ambient assolellat. Hi ha alguns núvols baixos, aquesta aixafogó notable a la costa, que més o menys es poden anar trencant el dia, però que poden tornar a augmentar de cara al vespre. Sempre són fenòmens bastant locals. Avui sense nuvolades a tarda, demà podrien augmentar, sobretot a l'Alt Pirineu. Pot acabar la jornada al vespre amb algunes tornades, fet que farà que doncs, es vagin perdent alguns graus. Però bé, la calor ben bé fins dimarts o dimecres de la setmana que ve, amb valors similars, està garantida.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de nou. Encara alguna cosa més que volem explicar de seguida la informació esportiva, però a les últimes hores hi ha hagut molta polèmica per la intenció de la FIFA de vendre's una part de l'organització a un capital privat i fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar aquest projecte que a la pràctica implica privatitzar el Mundial.
9: El comissari de Joventut i Esport va demanar mantenir els interessos privats fora de l'esport. De fet, va avisar que examinarà si la proposta d'Infantino entra dins de les competències de la Unió.
0: I alguna coseta també de les últimes hores. Per exemple, la Fiscalia de Bolívia ha emès aquesta matinada un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales.
14: El busquen per la seva implicació en les protestes socials dels mesos de maig i juny, que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'acusen de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. Morales viu des del 2024 atrinxerat i custodiat per centenars de seguidors al seu bastió polític i sindical de Chapare, al centre del país.
0: I aquí també s'ha acusa, en aquest cas el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme. Rússia, de fet, el posa també en cerca internacional. Moscou, Cristina Solies.
5: Segons els serveis secrets russos, Durov no ha eliminat un canal de cites de Telegram on els agents ucraïnesos van entabanar almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè cometessin actes de sabotatge i terrorisme a benzineres o vies de tren. Durov ja respost al Kremlin publicant una fotografia aixecant el dit del mig. Actualment viu a França, tot i ser d'origen rus, i el seu advocat confia que París no l'extradirà perquè té nacionalitat francesa. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però no s'atreveix a vetar-lo del tot perquè és la xarxa més popular entre els ciutadans. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret, fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I relacionat també amb la justícia, però des del punt de vista cultural, avui al Festival Grec arriba l'obra Un Julgamento, amb l'actor brasiler nominat a l'Òscar, Wagner Moura.
15: Va ser per l'agent secret i també va protagonitzar la sèrie Narcos. A partir del clàssic Dibson, un enemic del poble, Moura interpreta un home que demana un judici per una denúncia de contaminació. Una part del públic fa de jurat.
6: Mirando, juzgando, me hacen preguntas, yo las contesto y voy a tratar de contestarlos en español aquí. Y porque es una parte que es totalmente improvisada, es totalmente improviso.
15: Així ho deia Wagner Moura, l'obra representa avui i demà al Teatre Lliure, però amb les entrades ja exaurides.
0: I encara en el terreny cultural, l'obra de Modest Cuixart és el protagonista de la nova exposició de la Fundació Thyssen, que es pot visitar des d'avui al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Algunes de les peces feien molt, molt de temps que no s'exposaven, Fèlix Martín.
7: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
10: És una exposició en primer lloc per enamorar-se de la història de l'art i en segon lloc per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
7: L'exposició es va inaugurar ahir al vespre i es pot visitar des d'avui fins al mes d'octubre a l'Espai Thyssen del Monestir. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Figueres, el Teatre Museu Dalí ha presentat la nova visita nocturna que fan cada estiu des de l'any 92. Es diu Dalí, nit i subconscient, i és un audiovisual que apropa la figura de l'artista, però també la del personatge de Dalí.
9: El muntatge intercala músiques amb imatges del pintor, de la seva obra i de la seva vida. Montse Aguet, directora dels Museus Dalí, a l'escena.
11: Volem que entenguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
0: I encara un parell de coses més, les dues de música. Avui Kanye West actua a Madrid. És un dels pocs països on no li han prohibit l'entrada, on no l'han vetat, després de les moltes declaracions polèmiques que ha fet el raper, declaracions antisemites o lloant Adolf Hitler. De fet, va arribar a fer una cançó que es deia Heil Hitler i fer samarretes amb esbàstiques i tot això. En fi, Kanye West, malgrat tot això, actua avui al Metropolitano de Madrid. Dèiem que aquest era un dels titulars relacionats amb el món de la música que volíem explicar. L'altre és molt trist. Yes.

Brian Hansard, que ahir sorprenia la notícia de la seva mort en un accident de moto a Irlanda, d'on era ell, als 56 anys. A més, venia molt a Barcelona, havia actuat diverses vegades a la capital catalana. En fi, 5 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 9. Anem als esports.

0: Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per Fermín. El jugador del Barça explica obertament que ho ha passat francament malament.
1: Sí, el migcampista del Barça va assegurar ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer al maig.
2: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se a les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.

0: Entrevista de Fermín al Tot Costa. També ha parlat a les últimes hores un altre jugador del Barça, com és Joan Garcia, que Pau diu que vol la Champions.
1: Sí, el porter del Barça ho va explicar ahir en un acte al seu campus a Tordera mentre fa vacances.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: El de Sallent s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre i entre els temes a votar llavors hi haurà l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros.

0: I mentrestant, l'Espanyol empata.
1: El primer partit dels blanquiblaus a Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc blanquiblau Urco al final del maig.
2: Es espectacular, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: Ahir també va empatar el Girona 3-3 contra el Castelló i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Ay, sangría, sangría, no sé.

Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Pones i troba el teu pròxim cotxe.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
6: Aquest estiu, crims.
7: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
6: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
6: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
6: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
11: No ho sabem.
6: I per què?
11: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Com

0: no són casos directament relacionats, perquè són casos que el Suprem tenia sobre la taula des de feia molt de temps. La decisió, per tant, no depenia de la justícia europea, però la pregunta és si això ha fet d'accelerador o no, Sílvia.
1: Sí, els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants, eren tot condemnes per desobediència o desordres públics en totes les interlocutòries. El Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Cas a banda són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, condemnats per malversació. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre, té pendent també aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici en aquest cas per desobediència, i el Tribunal Superior de Justícia és qui decideix i també ho té pendent sobre els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: Així és com tenim ara mateix el panorama. Gràcies, Sílvia. Aquesta setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat de Carles Puigdemont, amb Gonzalo Boye, li preguntàvem com ho veia tot plegat, aquestes decisions. I ell venia a dir el Suprem està paint, està en procés de digestió, en un desenllaç que ell veia inevitable.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: A aquesta hora podem saludar el José Antonio Martín Pallín, fiscal, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Vostè creu que aquesta decisió europea està accelerant l'aplicació de l'amnistia, encara que hi hagi tribunals que no depengués directament d'això?
3: Bueno, le da un respaldo muy fuerte, porque no solamente se basa en lo que sería la doctrina del tribunal, sino que la refuerza con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con opiniones de la Comisión de Venecia, con referencias a otros países en los que en la Constitución no está la amnistía, pero que la amnistía, que no lo olviden, por lo menos los juristas, los políticos los doy ya por perdidos, es una ley orgánica que el único requisito que exige es que tenga 176 votos y que no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Estas barreras, además de la europea, se han pasado y, por tanto, ahora no queda más que efectivamente la aplicación. El Tribunal Supremo nuestro se ha sacado de la manga de una forma verdaderamente grotesca, impropia de un tribunal de justicia de ese nivel, que utilizar en todo el proceso independentista catalán las leyes, la votación, etcétera, fondos públicos, pues que es una malversación, porque tenían que habérselo pagado de su bolsillo. Ya lo he dicho muchas veces, oiga, que esto no es un acto social, ni es una primera comunión ni una boda, o sea, es un acto político, y como es lógico, se le podrá reprochar, pero nunca se podrá considerar que se han beneficiado o enriquecido, y que es la causa por la que se oponen. Bueno, esta resolución empecinada, porque me parece un empecinamiento, pues está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que creo que será favorable a su aplicación. Y quedaría ya por ver qué efectos actuales al día de hoy podría tener sobre el regreso de Puigdemont, Comín y Puig.
0: Senyor Martín Pallín, vostè creu, ara parlàvem d'aquesta amnistia que ha fet el Tribunal Suprem a 13 dirigents i activistes del procés en les últimes dues setmanes, en els últims 15 dies, vostè creu que no és casualitat, entenc bé, que el Tribunal Suprem hagi decidit això després de la sentència europea de l'amnistia? No és casualitat.
3: No le quedaba más remedio, porque además hace una apología de l'amnistia como institución destinada a normalizar las relaciones, la convivencia, las relaciones políticas, la convivencia ciudadana. Creo que es un bien público que nadie puede rechazar, pero se han

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes al 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
6: Gràcies a tu.
7: A vosaltres per convidar-nos.
3: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
6: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats, i d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar. Li cedien a Sant Joan de Déu i, bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això es va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
3: El 2003 recupereu el Cal Suís?
6: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
3: Tens raó.
6: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
3: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu, d'Esplugues...
6: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
3: I trobem una masia doncs que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
6: tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys. I clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
3: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
6: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
3: Perquè encara esteu arreglant coses.
6: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs Cal Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
3: I a més, pateix atacs vandàlics. La casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat, que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
7: Van tancar la investigació,
6: sí.
7: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada al que va passar. Que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
3: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, bueno, no? O es feia aquell rumor?
6: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que la masia, per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar a Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
7: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols s'anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
3: Per tant...
7: Sí, el 15 de març.
3: Val, estem parlant just d'un any abans de que entès lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005... Per tant, ja portem molts anys i m'agradaria ara sí que em parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem, que feu una festa de la primavera, feu moltes activitats, expliquem-ho.
7: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si. O sigui, el bo de Cal Suís és que el ser un espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant de l'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
6: tallers de cuina, tallers de costura,
3: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet ara les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres
7: sí, i de que
3: petits.
7: Evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atravessa la gent i que ens atravessen a tots, i sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
3: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
7: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi.
3: Molt bé.
7: Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
3: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
6: És aquest.
3: El reconstruïm aquest mateix,
7: calsuis@gmail.com.
3: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
7: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
3: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
6: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que hora es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
3: I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat, Cal Suís, no cal?
7: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies, que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
3: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Ben Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
7: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
3: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
6: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa, doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir cal suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és, no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és un, és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple, eh?
3: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol
6: qui
3: element.
6: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
3: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu? Quin és el motiu? Hi ha alguna data?
7: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Calsuís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera pues, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment pues, els caus també, que els caus del poble que formen part activa també de Calsuís, normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Calsuís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
6: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Ara, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, està, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és, un, és el res... Com es diu? Resurgir?
7: El resurgir.
6: Bueno...
3: Ressorgiment.
6: Exactament. De Calsuís, vull dir, o sigui, Calsuís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
7: Que maco, això que
6: sí. Sí, pues,
7: no, està molt bé.
3: I a més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És a l'inici d'una cosa, i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé està que bé. Aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
6: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
7: De maig, sí.
3: Cap a finals de maig, penso que les feu.
6: Mitjans finals.
3: Calsuís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també que el suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara... Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, eh? Però ara per ara, vosaltres que esteu a Calsuís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90? O pitjor?
6: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
3: Ho farem.
6: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
3: I, per això t'ho pregunto.
6: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar... i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
7: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
6: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
3: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats, d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
7: Correcte.
3: Teniu intercanvis
7: sí,
3: amb
7: final,
3: altres entitats.
7: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo, des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues, dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és.
6: Hi és.
7: Hi és i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
3: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla que ho fec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. Mm. I ara veig gent molt jove,
6: sí,
3: com l'Edu, i de més joves que ell.
6: Sí.
3: I per tant això és una esperança no solament pel barri, no?
6: Sí.
3: Sinó per Esplugues.
6: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
7: Molt gran,
6: no,
7: molt gran d'acord.
6: Molt gran tampoc.
7: No ho entenc malament,
6: però
7: molt gran d'acord.
6: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
7: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Cal Suís, també em sento un afortunat en compartir assemblea amb un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Cal Suís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
3: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat que voldríeu dir que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no hem explicat?
7: Jo, a mi sempre s'han passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea. Perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada millor l'Eulàlia i el Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que el Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
3: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs, Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
6: gràcies,
3: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
7: Molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
6: Gràcies.

0: Quina cal suís?
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
5: Molt bon dia, gràcies per convidar.
4: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
5: Correcte.
4: Què és Encadenats?
5: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
4: Això dels encadenats és molt tradicional, també. Mm-hmm.
5: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
4: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
5: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, ens podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és una terra, la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
4: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
5: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, el difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
4: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
5: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
4: Quants contes hi han?
5: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
4: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
5: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
4: Entre números i pel·lícules...
5: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, el, del llibre, la, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
4: És cert.
5: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o el que siguis, se m'acut una idea.
4: No pares.
5: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
4: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
5: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple.
4: Per exemple.
5: El primer de tots es diu Bateria baixa.
4: Sí.
5: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta comença el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona, eh? Hi ha en tercera persona, bueno, en fi. Una mica de tot.
4: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio.
5: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
4: sí,
5: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Dona'ns un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
4: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
5: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo, no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
4: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
5: Sí.
4: Totes elles?
5: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
4: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
5: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
4: Molt bé, perquè com
5: que
4: les coneixes...
5: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
4: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
5: Ah, exacte.
4: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
5: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
4: Seguríssim.
5: Segur que algú troba alguna cosa.
4: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
5: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, pues es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
4: Els negres dels editors.
5: Ah, exacte.
4: Eh?
5: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
4: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
5: Això són, els negres són, són esclavitud.
4: Els esclaus dels negres editors.
5: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se, miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
4: Ei, això és una bona difusió.
5: Llavors vaig dir, llavors què?
4: Els cercadors...
5: No diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
4: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
5: Sí, és Terra Ignota.
4: I on el trobarem? Per
5: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
4: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
5: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també
4: se't
5: ho he de
4: nota,
5: dir.
4: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
5: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
4: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
5: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
4: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
5: Exacte, correcte.
4: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
5: Quan vulgueu.
4: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
5: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
4: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran, ni sortiran al Més 324, potser sí...

0: una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

vas donar, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folky Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar. I aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, vull dir, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però, bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així, o sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any. i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de Pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
1: no.
2: Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això... Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquest moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de Pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar, en total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla?
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí, eh?
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena o norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe, és una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo per exemple l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val, sí, petit, clar. Però, i el clar. Seu pare estava a la coral, per tant, però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida, hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un pastoret o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer uns decorats, un decorat extra, i aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs, totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs, sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també a Pastorets.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van engranant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Te cometes.
3: Sí, sí, no sí, com, si ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats, que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes del Facebook, Instagram, o si no el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre, acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també és, es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això, tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa. Sí. Molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt. I això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
3: Sí, sí, sí. Mm.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final, i segur que ens tornarem a retrobar perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resó canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
3: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
2: Parlem del carrer
3: Montserrat
2: i de la gent que hi vivia, i que el darrer campaner d'Esplugues doncs, vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora Anna Núñez.
2: Que m'han dit que era molt important la
5: senyora,
2: dona,
5: oh, i tant.
2: Que sempre guiava.
5: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Molt bé les campanes, sí, sí.
3: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar, dintre de les limitacions, el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia, i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història, i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de
5: d'Olesa
3: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
2: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
5: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses. per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques d'una foneria d'Olot.
2: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i Manuela. Magdalena i Manuela, molt maco.
3: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
2: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
3: Ens convoquen.
2: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
3: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
2: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades. O sigui, no?
5: Estan mecanitzades.
3: Estan mecanitzades, però es poden.
2: Es poden fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides. Són manuals i automàtiques, no?
5: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes.
2: D'acord.
5: O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
2: Des de dalt.
5: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat, o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar faràs tocar els sons, diferents sons de campanes, que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi, seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música entén molt més el to del so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar a aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim: oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
2: Clar,
5: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés en centre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? El poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. I si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
2: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
5: És que m'agrada molt les campanes.
2: Es nota,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local, patrimoni. Perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, hi ha dos tipus de campanes, són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars aquí a Catalunya que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge per, com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. Si allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona, les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
2: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
5: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'església del Pi, han fet, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
2: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes. Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa, que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
3: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just, i la campana de Sant Just toca a l'Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. Jo el sento, són les 12, però no perquè és les 12, sinó perquè el sento, o sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti és una altra cosa, perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar i parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és, però et sona. Jo crec que n'hem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs, perquè la gent s'habitui.
2: Doncs estem aquí per
3: eduquem.
2: Això, eh?
3: Ja, però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí, però si toquen a difunts...
5: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
3: No, home, no, esclar.
5: No, però no el reconeixem.
3: No el reconeixem.
5: No el reconeixem.
3: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner, però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues, com han de ser les festes majors.
5: Oi? Sí, senyor.
3: Que no ha de venir
5: sí,
3: ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
2: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir de ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
5: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
2: Exacte, i també...
5: La parròquia de Santa Magdalena.
2: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
5: coordina
2: tots els actes de Santa Magdalena.

0: per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic cambra fosca, temps d'exposició, càmera digital, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Amb quines persones i de quin tema parlarem avui?

0: avui tenim amb nosaltres els amics de la fotografia d'Esplugues de l'Avenç. I amb nosaltres el Toni Fontova i el Sergi Toca, que són membres de l'associació. Hola, benvinguts.
1: Hola, bona tarda. Bona tarda.
0: Per posar-nos una miqueta així en context, la fotografia es va iniciar cap al 1800, més o menys, i fins al 1821 no s'aconsegueixen els primers resultats. Això va ser a França. Val? Aquí a Catalunya no arribarà fins al 1839, que s'aconsegueix la primera fotografia, tot i que val a dir que va desaparèixer. Aquesta primera fotografia no consta a aquest arxiu. El 1839 es fa una convocatòria el 10 de novembre de 1839 a la plaça de la Constitució, el que és ara l'actual Pla de Palau, i es fa una recollida de butlletes per poder treure diners per poder fer aquest acte, i es van vendre 103 butlletes. Això m'ha fet una miqueta de gràcia. El trist és que aquesta primera fotografia que es va aconseguir, doncs, no ha perdurat enlloc ni en carta arxiu, però bé, la fotografia la tenim. I des de que es va començar, doncs ja sabem una mica la història, no? Com el que era la cambra fosca, els temps d'exposició que es van anar reduint, i el que arribem ara, que són aquestes càmeres digitals que apretes el botó i en un segon et pot fer 100 fotografies. No hi ha paper, no hi ha despesa de paper, hi ha altres tecnologies. I m'agradaria saber com arriba aquesta associació aquí a Esplugues.
2: Bé, doncs, aviam, aquesta associació arriba, doncs, a l'any 2013, a Rael de la Via Catalana, que ens van presentar uns quants bueno, doncs, aficionats a la fotografia, sí, voluntaris i tal, sí, a fer la gigafoto. Llavors, bueno, entre tots aquests, quan vam acabar i vam veure els resultats d'aquestes fotos que havíem fet i tal, bueno, doncs, vam decidir, doncs muntar un grupet, no? De continuar veient-nos, fent fotos i aprenent i fent coses, no? Coses de fotografia.
0: I va dir que per ser voluntari s'havia de tenir una càmera específica amb unes tècniques, característiques tècniques específiques,
2: bueno,
0: no, Antoni?
2: S'havia de tenir una reflex amb un objectiu que agafés un ram, diguéssim, de gran angular, diguéssim, i un gran angular o un angular mitjà, diguéssim, un 35 mil·límetres ja anava bé, i a partir d'aquí, doncs, hi havia unes especificacions que ja et venien donades per l'organització, sí, ja et deien, escolta, s'ha de tirar aquesta distància, tal, i bueno, llavors anaves fent fotos al tram que t'assignaven, no? Mira, tu tens, sí, aquest tram i has de fer X fotos.
0: Va, Toni, anem per les anècdotes. Què va passar el dia abans que us vau quedar sense un dels voluntaris fotògraf? El Lluís li va agafar, la van tenir que operar d'urgències d'apendicitis.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ens va passar això, i bueno, llavors vam tenir que buscar una altra persona, sí, correcuita per cobrir aquell espai, no? I no tenir que fer l'altra persona, una altra de nosaltres, tot l'espai, no? Que aquesta persona tenia assignat, no? Però bueno, sí, vull dir, al final tot va anar molt bé i tal. I a partir d'aquí, bueno, quan vam veure les fotos, vam veure el resultat i demés, vam dir, ostres, pues per què no continuar, no? I ens intentem de veure i ens veiem i continuem aprenent i fent fotos, no? I això va ser l'inici d'aquest grup, no? Diguéssim, aquest grup primer no teníem a on anar, no teníem a on caure en lloc, saps? No teníem un local i tal, i llavors, bueno, a través d'un dels antics membres que tenia contacte amb la biblioteca, doncs, bueno, al final vam anar a parar a la biblioteca, la
0: Deu
2: biblioteca Pare Miquel,
0: allà, sí,
2: i allà, bueno, allà vam estar, però clar, allà, per temes de la pròpia biblioteca, per temes de règim de funcionament de la pròpia biblioteca i amb el conveni que la biblioteca té amb l'Ajuntament i la Diputació i tal, nosaltres no podíem sortir d'allà, no podíem fer res amb nom nostre, no? Havia de ser tot com a biblioteca, no? No podíem fer res, no? Llavors ens trobàvem bastant lligats de mans
3: a l'hora de fer pues, una exposició o fer una sortida fotogràfica, etc. No? O organitzar una sortida que vingués més gent i tal, no? Pel tema pues, d'assegurances, bueno, uns lius tremendos. No? Llavors, a partir d'aquí vam dir, bueno, pues, mira, anirem buscant i tal, i llavors el Lluís Tarrés doncs ens va oferir de venir aquí a l'Avens. Bueno, i en principi vale, doncs vam dir, estupendo, doncs sí, anem cap a l'Avens.
0: Des de quin any esteu aquí a l'Avens?
3: Doncs des del 2016, més o menys.
0: Val. I ja us constituïu com a secció de l'Avens?
3: Sí, llavors ja ens vam constituir com a secció de l'Avens i aquí estem.
0: Doncs la vostra història està totalment lligada amb la ràdio, perquè nosaltres també, l'Avens, que és la mare acollidora de la cultura, també ens ha acollit a Esplugues FM, i aquí estem amb un despatx que ens van cedir, com no... vosaltres estem al costat. En la ràdio, amb l'Associació d'Amics de la Fotografia, estem paret per paret. Doncs estem al 2016, 2017,
3: hauria ser, més o menys. Ara mateix les dates tampoc d'això, però bueno, per ahir hauria ser.
0: Anem una mica per les activitats. Vinga, i ara li tocarà al Sergi parlar. Bàsicament, quines activitats feu des de l'associació?
4: A veure, fem una mica en funció de les circumstàncies, no? Va ser el 2019? Sí, el 2019 vam fer una exposició al Robert Brilles, una exposició de foto antiga, conjuntament amb foto actual, de diferents punts de... diferents punts d'Esplugues, no? És a dir, vam rebuscar tot el que els meus companys, que són més antics d'Esplugues que jo, tenien, i aleshores doncs, vam fer una exposició molt maca al Robert Brilles sobre aquest tema, on no només hi havia la foto antiga i la foto actual, sinó que a més hi havia després un codi QR on t'hi ficaves en una pàgina on nosaltres havíem afegit, donàvem l'explicació del punt i, a més, doncs, ficàvem més imatges. Això va ser el 2019, que jo vaig entrar el 2018. Després vam fer una altra sobre escultures d'Esplugues. Vam rebuscar totes les escultures que hi ha a Esplugues, algunes no conegudes, algunes estan molt amagades i des de luego molt més llarga que el llistat que puguem trobar a qualsevol lloc.
0: O sigui que també heu fet recerca de patrimoni cultural.
4: Sí, bàsicament entre el que sap un i el que sap l'altre.
0: Clar.
4: I aquesta exposició, que nosaltres teníem molta il·lusió, perquè a més vam escollir les fotos mitjançant un sistema de vots, pràcticament a veure a qui li agradava més una foto o l'altra, i les que més van agradar són les que es van exposar, i justament el dia següent de posar l'exposició van tancar l'Avens. O sigui que...
0: Sí? Però això va ser el 14 de març del 2020, quan van començar la Covid.
4: Sí.
0: I com heu fet aquest sistema de votacions? Ho teníeu penjat en una pàgina web?
4: Sí, disposem d'un drive conjunt i allà anem penjant les coses, i aleshores després amb una fulla de càlcul normal i corrent doncs cadascú posava la foto que més li agradava.
0: Però la votació era també externa?
4: No, era interna.
0: Interna vostra.
4: Interna.
3: Sí.
0: Quants socis sou ara?
4: Ara som 7.
0: Set socis.
3: Ara mateix 7. Són poquets, eh?
0: I que s'ampliï. Anem a fer una cosa. Anem a dir les dades de l'associació, que esteu aquí a l'Avens, i si alguna persona que ens està escoltant li pugui interessar, us reuniu els dilluns aquí al Centre Cultural de l'Avens?
3: Sí, els dilluns no festius, doncs de 6 a 8 de la tarda.
0: Val, doncs esteu aquí a l'Avens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27-29.
3: A la sala Coworking.
0: Exacte. Ara s'haurà de canviar el nom i dir-se la sala dels Amics de la Fotografia. I si alguna persona està interessada, només té que venir. Secretaria està oberta a 4:45 a les 8 del vespre, i vinga, arriba on estan els de les fotos i cap a la
3: correcte.
0: Primera planta.
3: Correcte.
4: Sí, sí.
0: Teniu, teniu un recorregut curt, però jo sé que vosaltres, com a aficionats a la fotografia, teniu un recorregut més llarg.
3: Sí, de fet, de fet també vam muntar, estant a la biblioteca, allà mateix a la biblioteca, vam muntar dues exposicions. Una va ser la primera sortida que vam fer com a grup, que va ser al Prat de Llobregat, a fotografiar avions, bàsicament, avions que s'enlairen i... Bueno, en aquell cas que aterren, no? Perquè la posició on estàvem era de l'aterrament. I la veritat és que van ser unes fotos molt maques que va fer tot el grup. Vull dir, vam escollir unes fotos i, sí. I aquesta va ser la primera exposició que vam fer com a grup, que va ser a dintre de la biblioteca. I després una altra sortida que vam fer també, que vam aprofitar també, doncs, això, no? Perquè una mica la idea també com a grup és, a part de fer fotos, és, doncs, bueno, doncs passant-s'ho bé també, no? I clar, estar, doncs, a gust i tal, i de tant en tant, doncs, fer alguna sortideta, doncs, a dinar, fer una calçotada, etcètera, no? Vaja, llavors, a partir d'aquí...
0: L'excusa que teniu, com que no aneu amb bicicleta, doncs...
3: Clar, clar, exacte, no? Llavors, doncs, bueno, amb l'excusa aquesta de sortir a dinar, de pas fent fotos. No, al revés.
4: I després han de sortir enfocades, eh? És requisit bàsic.
0: Però hi ha una cosa, jo he vist gent que s'aixeca molt d'hora a les 4 de la matinada com si anessin a buscar bolets perquè volen una fotografia concreta en un lloc concret quan surt el sol.
4: Sí, sí, sí.
0: I això ho he vist, i sobretot a la calle Sus de Barcelona, suposo que a Collserola també, no? Però a la calle vas cap al Vallès i vas pujant, veus a gent a les 9, 10, 11 del matí que és que ja ve de fer fotos.
4: Sí, sí, sí.
0: Hi ha moltíssima afició.
4: Sí, sí, sí.
0: Esteu a la federació, hi ha federació?
4: No, estem federats. No.
3: Sí, hi ha la federació uh-huh. Catalana de Fotografia, uh-huh. Hi ha la Federació Espanyola de Fotografia també, però no estem federats, no, ara per ara no estem federats.
0: Bueno, ja arribarà tot.
3: Ja tot arribarà, no? Perquè en el moment en què, pues, bueno, ara mateix... Si hem d'estar federats seria per fer algú més gran, no? Tipo concursos, presentant-se a concursos o organitzar inclús un concurs oficial, diguéssim, no? Però ara per ara no és el nostre objectiu, ara per ara, no? Llavors, bueno, de moment ja arribarà.
0: Abans d'explicar-lo de les fotografies dels avions del Prat, veu necessitar un permís especial per fer fotografies?
3: No.
0: Us vau posar en una zona pública totalment,
4: sí.
0: Eh?
4: Sí, el tema de la fotografia de vegades sí que requereix permisos oficials. Jo, per exemple, he fet fotografies a cementiris de Barcelona, com el de Montjuïc, i jo vaig demanar permís. No te'l neguen, només que no pots portar trípode, no pots portar model, i sobretot, no pot sortir enfocada cap làpida on es pugui veure el nom d'una família.
0: Per propietat, sí. I per la protecció de dades.
4: Sí, és bàsicament. Després, a molts llocs sí que et deixen fer fotografies, i a molts llocs fas la fotografia i si no t'enxampa la policia no tens cap problema. Però si et veuen amb la càmera i com et vegin amb un trípode, sí que poden venir a demanar-te explicacions.
3: Sí, jo en aquest sentit tinc una anècdota d'una sortida que vam fer amb el grup un Nadal, i vam anar a Barcelona, vam baixar a Barcelona a fer fotos de les llums de Nadal, molt normal, molt d'això, no? Bueno, pues, el portal de l'Àngel, tots portàvem el trípode, no? Però allà hi havia una foto molt xula de l'arbre que hi havia allà i tal, i bueno, vaig plantar el trípode amb tota tranquil·litat i tal, i bueno, em va venir la policia municipal i em va dir que estava fent, no?
0: Vull permisos d'imatge, no?
3: Vostè aquí que d'això, no? Diu, bueno, fer la foto i tal. Diu, no, el trípode no es pot muntar. I bueno, i em va passar el mateix a la Sagrada Família. A la Sagrada Família dintre tampoc es pot muntar el trípode. Que passa que, bueno, jo no ho sabia, vaig carregar amb el trípode per res, perquè, clar, a la que vaig entrar i vaig muntar el trípode, van venir d'art seguida a dir-me que de trípode res, no? En aquest cas, potser sí que si demanes un permís i tal, igual sí que et deixen, no? Però per algo especial, no? Però si no, aquestes coses no et deixen. En el cas del Prat sí, perquè hi ha una plataforma específicament feta per fotografies, perquè com que no és a dintre de l'aeroport, sinó que és a fora, hi ha una plataforma especial per poder pujar allà i fer fotos als avions quan aterren. I hi ha una altra també, més enllà de la platja del Prat, que és una plataforma igual, però és per quan s'enlairen.
0: Amb el tema de la protecció de dades, suposo que heu d'anar a tenir molta cura, perquè no podeu fer fotografies a la... A persones sí, però necessiteu una autorització.
4: El tema de la protecció de la imatge,
0: sí.
4: Són els drets d'imatge, uh-huh. S'ha d'anar amb molta cura. Primer, tu pots fer qualsevol foto pràcticament que vulguis, però no pots publicar-la. ¿Vale? Aleshores, el més adequat és intentar que no surtin cares. I si surten cares, diuen que una de les coses que pots fer és parlar amb la persona, però vés en compte, perquè jo ja he fet tres sessions d'en model i a totes les he fet signar un contracte. Més que res perquè,
0: sí, sí.
4: Perquè estiguin tranquil·les elles i jo.
0: Totalment.
4: I aleshores, bueno, doncs es pot publicar el que es pot publicar i el que no, i així no hi ha problemes posteriorment. Però sí que he fet algunes fotos que les ensenyo, però en privat, perquè no les puc publicar, perquè si no podria tenir problemes.
0: A què penseu que és degut que en els darrers anys hi ha molta gent que fa fotografies, suposo també per la facilitat d'anar amb un mòbil, no? Però també veus gent amb unes bones càmeres. I, de fet, quan t'arriben catàlegs a casa de publicitat, de la cadena comercial que sigui, sempre hi ha càmeres de fotos.
3: Uh-huh.
0: Què penseu que pot ser degut a aquest, no vull dir boom fotogràfic, però a aquesta gran afició...
3: De fet el tema de la fotografia digital, la tecnologia que ha permès, doncs, això, no? De poder veure les fotos a l'instant i d'una forma, diguéssim, molt econòmica. Jo em recordo que abans d'apretar el gatell de la càmera t'ho pensaves i per què? Perquè jo costava calés, anaves a qualsevol puesto a fer fotos i allò tenia un cost, sabies que després havies de aquell carret que ja t'havia costat uns calés, l'havies de portar a revelar, etc. No? I si després volies una ampliació, volies tal, allò costava molts calés, no? Al final era una afició cara. Més enllà de la càmera, més enllà de tenir una càmera més o menys professional o avançada o tal, més enllà d'això, el tema de poder veure una simple foto ja costava bastants calés, no?
0: Sí.
3: Què passa? Que ara la immediatesa de poder fer una foto amb un objecte que portem gairebé tots a la mà, la immensa majoria ho portem a la mà, portem una càmera de fotos a la mà que serà, i que cada vegada van sent millors càmeres les que portem en el mòbil, cada vegada sí. Són millors.
0: Uh-huh.
3: A poca idea que tinguis de fer fotos, treus molt bones fotos amb un mòbil avui dia. Clar, això ha portat, doncs, que la gent la típica foto de postureo, no? De pam, pam, pam, pam, i es fan milers, milions i milions i milions de fotos diàriament, perquè la gent tira fotos, no? I perquè és algú que és gratuït, no? Pràcticament. I què passa? Que, doncs, això ens ha portat, doncs, una mica, doncs, sí que hi ha gent que el tema de la fotografia aquesta així se la pren en sèrio i li agrada, doncs, quan tira una foto que sigui digna, i hi ha altres, doncs, que, bueno, doncs, que és una foto, una imatge que queda allà i que durarà el que duri, no? I també amb això tinc una cosa bastant a dir, no? És a dir, per exemple, ara és quan més fotos n'hi ha, és a dir, qualsevol entitat, n'hi ha, la gent fa fotografies, és a dir, nosaltres, per exemple, a la Colla Bastoners, cada cop una sortida que tenim, la gent fa centenars de fotos amb una sortida. Però d'aquelles fotos, al final, són una o cap la que puguis aprofitar. Per què? Perquè s'envien per les xarxes socials, el WhatsApp, no sé què, no sé quantos, aquella foto, quan t'arriba tu, si després la vols publicar, la vols ampliar i tal, allò no serveix per res. Uh-huh. Allò està destrossat, aquella foto. Vale? O sigui, tu a la pantalla del mòbil la veus perfecta, a la que comences a ampliar una mica, o la portes a fer una ampliació per posar-la en un llibre o en un d'això, o vols fer un pòster, allò no, i és impossible. O sigui, allò és basura.
0: Doncs ara anem a parlar de la tècnica, eh? Perquè hem passat dels rodets que en tenim a casa, que no hem arribat a revelar, després passem a que podies portar el rodet i a la casa els hi deies, vull que sí que em facis a paper aquesta, i aquesta és d'aquí no, perquè està borrosa, està mal enfocada, està no sé què. Després ja passem a la part digital. Quina qualitat necessita una fotografia? Bueno, primer, quina càmera? Quin tipus de càmera? I després, quina qualitat necessita una fotografia perquè jo la pugui passar a paper, ampliar-la i que els píxels no se'm deformin? Què necessito? Aconselleu-me.
4: És molt fàcil. Hi ha un dit entre els fotògrafs en que no és la fletxa, sinó que és l'arquero. La millor part de la càmera és un mateix. O sigui, això és el principal, tenir l'ull. Hi ha gent que amb un mòbil fa meravelles, hi ha gent que la càmera digital, la càmera més bona que es pugui comprar no li servirà de res. A part d'això, quan comences a fer fotos, te n'adones que amb el temps et va passant una cosa molt curiosa, i és que el teu ull ja comença a mirar com si fos una càmera. Tu ja veus la foto abans pràcticament de fer-la, no? I de seguida ja, hòstia, t'hi fixes en aquell detall que ningú no havia vist. Aleshores, la resolució que ha de tenir una fotografia per veure-la en condicions sempre és en funció de la distància a la que la vegis. Generalment es parla d'uns 240 píxels per polzada, que això seran uns 100 píxels per centímetre, no? Però que sempre és en funció de lo gran que la vulguis fer i preveure a quina distància podràs tu veure aquesta fotografia. No és el mateix una foto que tu la miris, amb la mà, que la tinguis a la mà i la miris, és una distància d'entre 15 a 20 centímetres, a si fas una fotografia panoràmica i la penges en una sala d'exposicions. Generalment aquella foto la gent la mirarà a més distància, no? Tot depèn d'això. És una de les coses que nosaltres mirem, que la resolució ha de ser en funció de on vagi a acabar aquesta fotografia.
0: Jo conec una persona, és una amiga, que realment té una càmera als ulls. Fa fotografies i quan te les ensenya, jo les he vist al moment, que és la Montserrat Jaques, i a vegades penso, Montse, com has pogut fer aquestes fotos? I quan me les ensenya, és la definició, l'enquadrament, estan totalment proporcionades, els volums, perquè això també és una cosa que s'ha de tenir en compte, no? Com en l'art, com en els quadres, té que tenir a vegades, no sempre, però té que tenir una mica de proporcionalitat, els volums, les parts fosques amb les clares, els contrastos, no?
4: Sí.
0: I a més, una cosa que és genial, ara podeu tècnicament donar-li més lluminositat, més contrast amb una fotografia.
3: Bueno, amb la... avui dia depèn de la càmera també, no? Però normalment després de quan fas aquestes fotos digitals i demés, el que fas també és la postproducció, no? Moltes d'aquestes fotografies estan editades, no? Editades en programes qualsevol d'edició, per no dir marques i demés, vull dir, però qualsevol editor que puguis fer edició de fotografia, inclús les pròpies marques de les càmeres, ja quan compres la càmera ja venen amb un CD i tal amb el seu propi programa d'edició, no? Llavors, a partir d'aquí tu pots editar i pots pujar, doncs, precisament això, no? El contrast, pots pujar les llums, pots baixar llums, pots pujar ombres, pots retallar la foto, pots reenquadrar la fotografia, és a dir, pots tornar a fer una foto de nou sense la càmera, no? Diguéssim, amb l'ordinador directament, no? Clar, per això ja has de tenir una miqueta més de coneixements, no? Del tractament d'imatges, etc. No? Perquè, bueno, si no tens massa idea d'edició, per poca edició que facis, a vegades és pitjor fer aquesta edició, o sigui, surt pitjor la foto editada que la que surt de la càmera, no? Si no tens massa idea, no? Llavors, bueno, però bueno, sí, és veritat que la gent al final fa moltes coses, no? Amb la fotografia i demés, no? I sí que és veritat que hi ha gent que té molt d'ull fotogràfic, no? És a dir, hi ha gent que neix amb un... Bueno, doncs això, no? Vull dir que de seguida veu, mira, dispara, i dispara amb qualsevol càmera que tingui a la mà i li surt una foto fantàstica, no? Perquè té aquest ull fotogràfic, no? Cosa que nosaltres el que intentem fer és això, no? És entrenar aquest ull, saps? És de mica en mica entrenant aquest ull i poder fer al final... Perquè també és el que diem, no? Que al final molts diuen, ostres, que si no hi ha l'edició i tal, no? Si l'important és que quan intentes fer la foto és que la foto que surti de la càmera ja surti pràcticament per poder-la ensenyar, és a dir, que no calgui fer aquesta edició, no? I si l'edites, que sigui el menys possible, no? Vull dir, que sigui aquells petits detalls, aquells puntets que dius, mira, li falta això, no? I ja està, no? Però la idea és aquesta, no? I com a grup el que pretenem és això, és aprendre, és poder parlar de fotografia, que ens agrada, que ens apassiona, és poder fer de tant en tant alguna exposició i poca cosa més. Tampoc tenim masses pretensions, no? Vull dir, si alguna persona pensa que vindrà aquí i es trobarà aquí, doncs, que som uns cracs de la fotografia i tal, tot el contrari, és a dir, nosaltres som aprenents de fotografia, som aprenents de fotògrafs, i uns saben més, uns altres menys, però al final l'objectiu és aprendre, no? I agafar aquesta visió i poder col·laborar en aquest cas en Esplugues, no? I poder aportar un granet de sorra més en aquesta part de la cultura que també faltava, no?
0: Sí.
3: I sí. Era un diguéssim que era una part de la cultura d'Esplugues que mancava, no? Sí que havia hagut grups anteriors, grups de fotografia i demés, grups que a més havien fet coses molt maques, vull dir, hi ha un grup aquí que a més era d'aquí de l'Avenç també,
0: Imatge 74,
3: sí, val, que era
0: un feien grup el Cinefòrum també,
3: que hi havia gent i sí. Bueno, i bueno, això va anar desapareixent mica en mica, va quedar allà en el racó, i nosaltres també vam veure aquesta possibilitat, no?, d'omplenar aquest buit que hi havia dintre de la cultura d'Esplugues, no?
0: Molt bé.
3: I ja està, no? Vull dir, les nostres pretensions són aquestes, no? I sobretot aprendre a fer molta foto, tirar fotos i aprendre i molt, no? I cada vegada, doncs, això més, no?
0: Ara aniré per una part més personal. Començaré pel Sergi. Com comences tu a aficionar-te a la fotografia? Quina és la teva motivació?
4: A veure... jo fa 3 anys... estava treballant com a cap d'estudis a una empresa de reformes, i aleshores cada vegada que anàvem a veure una feina el jefe ens demanava que portéssim fotos, que fessin fotos, no?, per també tenir un petit expedient de l'obra. I bueno, portava la càmera del mòbil i vaig pensar, dic, ostres, necessito una cosa una miqueta més amb cara i ulls, no? Pensava comprar-me una compacta normaleta, però dic, i a veure si en lloc d'una normaleta, una compacta, m'agafo una reflex, i sortosament avui dia, doncs, fan reflex que són bones per començar, i sí, vaig agafar-me una, i bueno, fins aquí hem arribat, no? O sigui, això va ser el 2017, a l'octubre, a finals de l'octubre, i ara, doncs, ja portem unes càmeres més, uns objectius més i una experiència més.
0: O sigui, la teva professió et va obrir el cuc aquest d'aquest art de la fotografia.
4: Sí, bàsicament.
0: I en cas d'en Toni Fontova?
3: Jo vaig començar molt jovenet. Jo vaig començar amb 14-15 anys amb una càmera que tenia el meu pare, era una Berlisa Color, i bueno, a partir de llavors el meu pare me la deixava i vaig començar a fer fotos. Tant és així que amb aquella càmera vaig fer un reportatge de la boda de la meva germana. Amb aquella edat, saps? Amb 15 anys, que d'això, no? I bueno, va sortir força bé, vull dir, dintre del que hi havia, no? Després va venir el fotògraf oficial i tal, no? Però que bueno, jo vaig intentar, doncs, seguir els passos de bueno, una mica, no? Després em vaig comprar una enciclopèdia de fotografia de la Kodak, i, bueno, i a partir de llavors vaig començar, doncs, d'això. Llavors em vaig comprar la primera reflex, una cosina, i a partir d'aquí una cosina amb de rosca, vull dir, amb els objectius de rosca, bueno, i a partir d'aquí doncs vaig començar, doncs, a tirar. Llavors, com que la fotografia, el que parlàvem abans, era molt cara,
0: sí,
3: vaig trobar una sortida més econòmica, que eren les diapositives. Llavors vaig començar a tirar diapositives, però clar, llavors quan jo vaig començar amb diapositives, aquells carrets s'havien d'enviar a Madrid, aquí a Barcelona no revelaven, s'havien d'enviar a Madrid. Llavors això era també una gaita, saps? Perquè havies d'enviar un sobre especial, l'obries, ficaves, tiraves, bueno, i després espera i aguarda que arribin aquells marquets de fotos i tal, no? Llavors vaig dir, ostres, per què tinc que fer això i tal? Llavors, bueno, després van començar a revelar aquí a Barcelona també, les diapositives ja no anaven a Madrid, es podien fer aquí. Llavors, llegint, doncs vaig descobrir que me les podia revelar jo mateix. I vaig començar, doncs, vaig comprar el material i vaig començar a revelar-me jo mateix les diapositives. I bueno, i a partir d'aquí després vaig canviar de càmera, vaig passar a la Nikon, a la que tinc actual, sí. I a partir d'aquí, doncs, ja fins ara, no? I sempre ha sigut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no?
0: Toni, no ho saps, però a Can Clota tenim un estudi de fotografia d'un aficionat i ho té molt en secret, però jo ho sé. Mira, jo la meva afició a la fotografia ve de molt petita. La meva àvia sempre anava amb una càmera a sobre, i jo a casa tinc una càmera fosca. La meva àvia, us la portaré un dia perquè la veieu.
3: Sí.
0: El meu regal de la meva comunió va ser una càmera de fotos. Ah. I a partir d'aquí, doncs, des dels 9 anys he anat tenint càmeres de fotos, fins que el 91 em compro una reflex per anar-me'n a Kènia a fer fotografies. Perquè jo volia anar a fer fotografies als lleons i, bueno, totes aquestes coses, no?, que quan vas a la sabana africana. No he perdut la meva afició a la fotografia en tots aquests anys, però sóc tan dolenta, tinc tan poc ull per fer fotos.
4: Doncs mira, aleshores farem una cosa, el Toni i jo et convidem, o bé que vinguis a l'associació, vinguis amb nosaltres, t'ajudarem a que milloris, o bé, fins i tot, necessitem models.
0: No, jo model no.
4: Necessitem models femenines.
0: Jo ja no estic per aquestes coses. Ja tinc prou amb la ràdio, que és la meva gran afició, és la meva vida, que també no vaig començar tan jove, però vaig començar amb 18 anys a fer ràdio, i aquí em quedo, a fer ràdio. Comencem una miqueta, no pel principi, anirem per la meitat de l'entrevista, i com tornarem a repetir que els Amics de la Fotografia d'Esplugues de l'Avenç estan ubicats aquí, a l'Avenç Centre Cultural Àngel Guimerà número 2729, i que qualsevol persona que estigui interessada a unir-se a aquest grup, que de moment només en sou 7, teniu un nou component del grup,
4: sí,
0: molt bé.
4: El Rubén. El Rubén, que a més està sent una grata sorpresa, perquè té idea i té...
3: Sí. I té molts coneixements, sí. Ja, de fotografia, i té... Bueno,
4: I sobretot, ganes. Sí. Ganes. Es tracta de buscar com pots fer això, allò, de quina manera... Perquè, clar, no tothom té els mateixos mitjans, no?
0: Clar.
4: Aleshores, doncs, bueno, ell avui ens explicava que una foto que s'ha fet ell va disparar amb el peu. Sí, va disparar amb el peu perquè va disparar tocant el mòbil, que el tenia al terra, que estava connectat amb la càmera.
0: Però si aviat ja podrem fer fotos només dient-li a la càmera, fes-me una foto.
3: Bueno, de fet, amb el mòbil ja funciona.
0: Ah, val.
3: Sí, de fet, amb el mòbil ja funciona. Sí, sí, i de fet, hi han càmeres o inclús aparatos que es poden acoplar a la pròpia càmera, les reflex. Mm-hmm. Hi han sistemes que li pots dir que la càmera que dispari, parlant-li. Sí, sí.
4: Dispara. L'acabem de fer.
0: L'acabem de fer una foto. La publicarem a les xarxes socials. Deixem de parlar. Si alguna persona vol veure alguna de les exposicions, els treballs que heu fet, les fotos que aneu fent, les podem trobar en algun lloc? On estan penjades?
3: No, penjades no estan. Les no? tenim nosaltres aquí, les tenim arxivades.
0: Com ah, pel que has dit abans del tema de, sí, sí, de publicació.
3: Sí, sí, sí. Aquí tenim les quatre... Les quatre? Quatre? Bueno, hem fet la dels avions, després la del Montseny, la de la tardor. Uh-huh. Aquesta també la vam fer a l'exposició, aquesta va ser la segona que vam muntar. Vam fer una sortida al Montseny i vam fer fotos de la tardor. I després vam fer la de... la d'abans i després.
0: La de les escultures.
3: I després les escultures.
0: La d'abans i després és el que va fer el recull la... l'associació de veïns aquí de...
2: No, és una altra.
4: Van ser en paral·lel.
3: Vam fer un paral·lel. De fet aquella encara estàvem... Aquella que ens va demanar la col·laboració, l'associació de veïns d'aquí de...
0: Sí, del centre.
3: Del centre. Ens va demanar la col·laboració per fer... Ens van donar unes fotocòpies d'unes fotos antigues i tal, i nosaltres havíem de fer l'actual. Nosaltres vam col·laborar, com no podia ser d'una altra manera. Uh-huh. I... però després d'això no es va fer cap exposició, només es va fer el llibre que van editar després mm-hmm. ells i ja està, no es va fer. Però això ens va fer pensar una mica i tal, i llavors vam dir, ostres, doncs fem aquesta exposició, no? I aquesta exposició va estar molt bé, perquè aquesta exposició, ja et dic, tenia una pàgina web, després aquesta pàgina, les fotos que vam publicar, que vam exposar, les que estaven exposades, totes tenien un codi QR, a la qual amb un mòbil podies accedir a aquest codi QR, podies accedir a la nostra pàgina web, concretament a la foto aquella, i d'allà et donava les explicacions pertinents d'aquella fotografia, no? D'aquell espai que estàvem fotografiant.
0: Doncs digue'm l'adreça de la pàgina web per les persones que estiguin interessades. Això, si volen alguna altra informació.
4: Mira,
0: perquè hem dit que esteu aquí a l'avenç, digues-la.
4: Es diu amicsfotografia,
0: sí?
4: .stm-projects.com.
0: Val, suposo que si posem al Google amics de fotografia Esplugues, sí, ja ens fa la recerca i anirem directes.
4: Amics de la fotografia de l'avenç d'Esplugues i surt més fàcil.
3: Sí, sí, i també tenim la pàgina Facebook. A Facebook tenim una pàgina també, que és Amics de la Fotografia de l'Avenç Esplugues, que és @amicsfotoesplugues. Directament l'adreça que posen al Facebook és @amicsfotoesplugues i ja directament ja els hi sortirà.
0: No em voldria deixar una cosa, podem equivoco, però el Pere Reverter va ser una de les persones, oi, que va estar a la via?
3: Sí, sí, sí, sí, el Pere Reverter, a més, va ser membre del grup,
0: sí,
3: i va ser a través d'ell que vam entrar a la biblioteca.
0: M'ho he imaginat que era ell.
3: Del seu contacte.
0: Doncs des d'aquí un record
3: sí.
0: Molt, molt sincer cap al Pere Reverter, l'estimem molt.
3: Sí.
0: No sé si voleu afegir alguna coseta ja per anar acabant, que no em deixi jo cap cosa.
4: Bueno, només això, no? Convidar qualsevol que sigui aficionat, que tingui ganes d'aprendre conjuntament amb tots. Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol, fins i tot a tu també. I ja saben, els dilluns a la tarda ens poden trobar aquí a l'Avenç, a la sala coworking de 6 a 8.
0: Molt bé. Doncs des d'Esplugues FM us diem el mateix, estem paret en paret, qualsevol cosa que necessiteu de la ràdio, qualsevol promoció, divulgació de les vostres activitats, ens veiem a través del vostre objectiu. Una abraçada per vosaltres, gràcies Toni, gràcies Sergi per haver-nos acompanyat avui i també salutacions a la resta de membres de la vostra associació.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.

0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
2: no,
1: a aprendre la lletra?
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me'n encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimerà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fencant amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, fencant. Gràcies.
2: Gràcies Carla. A vosaltres.
0: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borgia.

0: per vindre alliberat.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Morgana Vigui, que va néixer a Itàlia, a la ciutat de Milà. Hola Morgana, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, gràcies.
1: Tu vas néixer i has viscut fins fa 10 anys a Milà. Quins atractius de la ciutat destacaries?
2: Bé, la veritat és que he nascut i he viscut a Milà, però abans de venir a Barcelona sí. He viscut també a la Toscana.
1: Ah.
2: I perquè la veritat Milà tampoc m'agrada molt.
1: Ja.
2: I doncs buscava un lloc on es podia viure d'una manera una mica més agradable, però ara m'agrada tornar de tant en tant.
1: Ja.
2: A veure la família.
1: Sí, a vegades quan ets lluny
2: sí,
1: ho valores
2: sí,
1: més,
2: sí.
1: No? I com era la teva vida allà? Quins records en tens?
2: Bé, allà estudiava els primers anys de la universitat, he estudiat biologia a Milà i feia moltes coses, perquè també com Barcelona és una ciutat molt gran,
1: sí.
2: Amb moltes atractives, i treballava en un bar com a safata la nit, i durant el dia estudiava i feia esport. I una cosa que sempre m'ha agradat molt de Milà és que està a prop de tot, no? Tu pots anar a la muntanya, al mar, en 2 hores estàs en la natura.
1: Sí,
2: s'agradeix.
1: Home, i tant. La teva vida escolar i universitària va ser satisfactòria? O estàs contenta de la formació que vas rebre?
2: Sí. He fet els primers 3 anys a Milà, de universitat, i després he anat a Pisa a fer el meu màster en biologia marina, i després he fet un any més a Siena, també a la Toscana.
1: Ah, sí.
2: I per fer un altre màster en gestió de la costa, dell'àrea marina costera. I després he vingut a Barcelona a fer el meu doctorat.
1: Uh-huh.
2: I bé, sí,
1: com,
2: que bé.
1: Com et va sorgir la possibilitat de fer el doctorat? Triaves Barcelona?
2: Pura casualitat.
1: O no?
2: Sí. Estava a València per fer un curs sobre mamíferos marinos, un taller d'una setmana, formació amb diversos professors de tota Europa. I com venia de terminar el meu màster, estava buscant coses per fer, i allà vaig conèixer el meu tutor de doctorat després, que estava en busca d'un estudiant.
1: Ah, mira!
2: Ha sigut una bona casualitat.
1: Sí. I a més et van becar.
2: Sí, no ha sigut fàcil al principi, he trigat un any, perquè no tenia residència, i donc he perdut una convocatòria, però després he tingut sort i m'han donat una beca de la GAUR, de la Generalitat. I, sí, 3 anys i tot bé, sí.
1: I et va costar decidir quedar-te
2: no.
1: aquí? O va ser un desig així que va anar fluint?
2: Quan estava a Itàlia tenia en ment dos ciutats,
1: sí.
2: Que amb la meva eren Berlín i Barcelona, però no sap per què, o sea, ha sigut una casualitat feliu, i perquè finalment Berlín, no sé, si
1: yes.
2: El clima és més difícil,
1: sí. Si no t'agrada el fred.
2: Sí, i sí, finalment Barcelona ha sigut una bona
1: decisió.
2: Sí.
1: Què et va seduir de Barcelona per decidir quedar-t'hi? Ja portes 10 anys, no?
2: Ja porto... Sí, és que el temps passa ràpid i bé, al principi ha sigut el treball.
1: Clar.
2: Perquè tenia el meu doctorat, i després m'han contractat a la UB. Doncs m'he quedat aquí perquè m'agradava el treball, m'agradava
1: Clar.
2: La ciutat, tenia amics aquí, doncs no ha sigut res difícil.
1: Clar.
2: I després quan m'he quedat a l'atur tampoc no sé, la meva família a vegades em diu, va, per què no tornes? I tal, va, i per què? Per què tornar? Ja,
0: senyal que et trobes bé aquí, no?
2: Ja fa molt, sí, sí, sí.
0: I trobes que la teva vida pot ser molt diferent aquí que a Milà?
2: No, jo crec que aquí estic molt feliç i crec que hi ha una mentalitat una mica més oberta que la que hi ha a Itàlia i doncs crec que millor aquí, de fet. Sí, yeah. Sí, sí. Sí, a vegades trobo que la gent que s'ha quedat allà és una mica trist, no sé. Yeah. Pot ser aquí hi ha més solet, més mar.
0: Sí, no. I vas aprendre català de seguida?
2: No, estic encara aprenent. De fet, els primers anys parlava castellà perquè tenia molta feina i no me donava temps. I encara que em parlava en català durant tot el dia i no mai he trobat difícil d'entendre. Però estudiar, sí, sí, sí. Estic fent un curs al Consorci de Normalització Lingüística, un taller online, i poc a poc. Sí. Yeah. M'ha impulsat viure aquí, en Sants, perquè he vist que hi ha molta vida de barri i em semblava correcte. No?
0: Abans no veies la necessitat
2: abans
0: d'aprendre
2: no,
0: català.
2: Abans no, perquè veien... No, quasi que no tenia vida de barri abans, i doncs era com el treball i poco més.
0: I vas estudiar biologia marina... Les expectatives que tenies quan vas triar la carrera s'han acomplert?
2: Va, bona pregunta. La veritat és que no tenia moltes expectatives. M'agradava el mar, m'agradaven els animals marins i per això prou, no? Sí. He estudiat una cosa que m'agradava molt. Tampoc tenia expectatives de ser professora o de fer carrera acadèmica. I doncs estic contenta de tenir la possibilitat de treballar encara a prop del mar i fer cosetes per la natura i tampoc vull fer ser catedràtica o coses més.
0: Ja. Quina trajectòria professional has fet?
2: Bé, he treballat com investigadora uns anys i encara estic fent de consultes ambientals i m'agrada perquè estic fent el que m'agrada i crec que estic fent coses bones per el medi ambient.
0: Pel planeta.
2: Sí, bueno, un poco, però...
0: Home, tothom, una mica. Si tothom fes una mica, no? S'ho varia molt.
2: Sí.
0: I qui et contracta, tu?
2: En aquest moment estic contractada per la Comissió Europea i per això dic que em sembla bé perquè estic treballant en el marc d'una normativa mediambiental i el treball, els informes que estic fent sirven per millorar aquesta normativa. I crec que és molt important
0: per legislar.
2: Sí, és una normativa sobre la protecció del medi ambient en Europa.
0: I sou molts treballant en això?
2: Hi ha personal fixe i hi ha expertes. I jo soc contratada com a experta. Doncs quan necessiten em truquen i em contraten dies, dos, tres setmanes.
0: Però vas tenint feina sempre.
2: Sí, més o menys. A l'estiu provo estar una mica més libre. Clar. Perquè m'agrada anar al mar i treballar en vaixells com marinera o fent coses més de campo. Sí. I a l'hivern intento treballar més a l'ordenador. Sí. Fent més investigació. Sí.
0: Què sents pel mar? O de què et ve aquesta afició pel mar?
2: És el meu avi, quan era molt petita, quan tenia dos anys, ha comprat un vaixell i m'ha tirat al mar. I allí ha sigut com, ah, val.
0: La descoberta.
2: Sí, la descoberta, i he passat cada estiu de la meva vida en un vaixell, al mar, entre el Mediterrani, Grècia, Itàlia.
0: I en deus tenir molt bons records.
2: Sí, sí, ha sigut molt natural, molt fàcil, sí, per
0: perquè
2: mi.
0: Perquè has anat dirigint la teva vida, sí, cap aquí. Que sí, bé, sí, que hagis pogut escoltar les teves pulsions, no? Sí. I enfocar els teus, sí, estudis, sí, i la teva sort, professió cap aquí. Però el fet de fer de marinera, ho fas com a feina?
2: Sí, sí, intento fer-ho com a... Bueno, abans tenia el contracte més fixe amb l'universitat i doncs no em donava temps, però sempre fa uns 15 anys ja he tingut una vinculació amb una ONG italiana que fa recerca sobre els mamífers marins.
0: Uh-huh.
2: I cada estiu intentava anar una, dues, tres, quatre setmanes amb el vaixell a fer investigació, a fer recerca, i com investigadora però també com marinera.
0: Uh-huh.
2: Sí, sí.
0: I l'has fet amb balenes?
2: Amb balenes,
0: especialment?
2: Sí, sí, és una ONG que treballa des de fa 30 anys amb cetacis, amb mamífers, uh-huh, marins al Mediterrani.
0: Uh-huh.
2: I sí, sí.
0: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
2: Val.

0: tu que t'estimes tant els mamífers marins, quan veus espectacles amb dofins, el zoo, per exemple, o això, quina sensació et produeix?
1: No una bona sensació. Yeah. De fet, no m'agrada gens. Sol m'ha passat dues vegades que estava a congressos.
0: Sí.
1: Una vegada aquí a Barcelona i una altra a Tenerife. Tenerife, crec, que hi havia orques i dofins en captivitat i ha sigut terrible.
0: Ja, terrible. Deus passar fatal. Sí. Em sembla que aquí a Barcelona ja ho han prohibit,
1: sí,
0: no? Ja
1: sí,
0: no es
1: sí,
0: fa.
1: Sí, sí, ja no es fa. Jo crec que era 2010 o algo així. Sí,
0: Menys mal. És una bona mesura, no? I bé, tu vius a Sants,
1: sí.
0: I deies que el fet de viure aquí al barri t'havia

0: associacions i fer hasta la festa del barri a l'estiu, fer de voluntària i sí, m'agradava moltíssim. Sí. Perquè soc d'una ciutat grande, Milán,
1: sí,
0: on no hi ha vida de barri, s'ha perdut.
1: Ai, quin greu, esperem que aquí no ens passi.
0: Gris. Sí, i per a mi ha sigut una novetat, és molt bonic.
1: Quines activitats fas al barri, a part d'aquestes que has dit?
0: Bé, quan he vingut al barri m'he apuntat a l'activitat de circ, de Can Batlló, a la nau de circ, i feia acrobàcia, sí, allí. Ara estic més peresosa, yeah, i em costa una mica més, però estic apuntada al Zumzeig, al cine,
1: sí,
0: i a la cooperativa de compra de...
1: la Garrofera?
0: No, l'altra.
1: Sí, la cooperativa, la que hi ha sota, sí, de la Borda, no?
0: Sí, de la Borda. Sí.
1: A l'Economat.
0: Sí. L'Economat social, exactament. Sí. I bé, quan hi ha coses, clar, sempre estic amb les antenes.
1: M'has dit que participaves també en una associació, que em sembla que es diu Mediterrània.
0: Sí. És una associació italiana, també, que ha nascut fa uns 3 o 4 anys, quan hi havia el Salvini al govern, per contrastar una mica la política de cierre de los puertos, per ajudar una mica els migrants, els refugiats. I amb unes quantes donacions hem comprat un barco i s'ha fundat l'associació, i tenim varis grups en tota Europa.
1: Sí.
0: I hi ha un grup a Berlín, aquí en Barcelona, i fem voluntariat, fem activitats per...

0: barco,
1: el
0: sí.
1: Barco, el vaixell està sí. A Sicília, perquè és el és on es queda més a prop de on hi ha les pateres, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I hi ha molts voluntaris a Sicília. Oh, però hi ha grups a Milà, a Roma.
0: Clar. Sí. És que ara amb internet, bueno, és de les coses que facilita.
1: Ens reunim en Zoom.
0: Clar.
1: I quan tenim sort aquí en Barcelona fem alguna quedada en persona.
0: Sí,
1: s'agrada
0: sí.
1: També. Però normalment és tot en
0: la Zoom. Seu és com si fos Zoom,
1: ja.
0: No?
1: Sí.
0: Però bé, si busquem a internet Mediterrània.
1: Sí, Mediterrània. Si hi ha algú interessat pot escriure un email i participar a les nostres reunions del grup de Barcelona.
0: Sí, molt bé.
1: I
0: esteu en contacte més tot Mare Mortum Sants?
1: Sí. Fem coses diferents, però ja hem parlat amb ells, hem participat alguna activitat de tot Mare Mortum i sí. Bé, l'objectiu és el mateix.
0: I tant. Sí. El que passa que vosaltres us centreu en la Mediterrània, no?
1: Sí.
0: I ells abarquen tot tipus de fronteres,
1: sí.
0: També fan molt èmfasi en la qüestió de Ceuta i Melilla.
1: Sí.
0: Les ganivetes i tot això.
1: Sí.
0: Doncs, no sé, què trobes a faltar d'Itàlia? Trobes a faltar alguna cosa?
1: Bé, la família, de tant en tant, no sempre.
0: Però amb la vida tan activa que portes no deus tenir temps.
1: I la veritat, algun menjar a vegades, sí.
0: Però no serà perquè no hi hagi restaurants italians a Barcelona.
1: Sí, hi ha molts.
0: És diferent.
1: Però normalment sempre torno amb algo en el cotxe, una especialitat.
0: I t'ha sorprès alguna cosa dels catalans?
1: M'ha sorprès, no sé, admiro molt els catalans,
0: sí.
1: Perquè teniu un espírit molt, molt fort. Jo crec que a Milà s'ha perdut una mica la passió de fer coses, de trobar-se, l'he vist molt en totes les activitats que feu al carrer, en l'associacionisme i les manifestacions, i a Itàlia crec que això és una mica
0: sí, ha baixat.
1: Apagat. Sí. Sí.
0: Doncs tu et deus sentir catalana, no? Perquè amb l'apassionada que ets i la quantitat de coses que fas.
1: Sí. Encara estic amb la llengua una mica
0: No, et defenses bé.
1: Estic treballant.
0: Sí. I és un gran pas que t'hagis decidit a aprendre-la bé, no?
1: Crec que és important quan vius tants anys en un lloc.
0: Sí,
1: és
0: no?
1: Una forma de respecte també,
0: sí.
1: No?
0: Tu valores, tot i que t'entens en castellà o amb...
1: sí, m'agraden molt les llengües en general, i per això és com un objectiu important aprendre i comunicar-me.
0: Ho celebro que t'agradi, que ho trobis important.
1: Sí.
0: Doncs mira, ja s'acaba el temps del programa.
1: Moltes gràcies per invitar-me.
0: Moltes gràcies a tu, que tens una vida molt rica i pots explicar coses molt interessants. Doncs bé, mira, ens veurem pel barri, suposo.
1: Sí, ens veurem.
0: Doncs fins una altra, i ja vindrem el 26 de març a Can Batlló.
1: Gràcies.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han

0: Vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
5: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres...
6: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el curs intermedi 1 de català. Hola,
7: bon dia.
6: Us voleu presentar vosaltres mateixos? En tot cas, dieu el vostre nom i el vostre país de procedència.
7: Sí, bon dia. Jo em dic Ginet i sóc de Cuba.
8: Hola, bon dia. Sóc el Joe, sóc de Perú, tinc 19 anys.
9: Hola, sóc Rodrigo i sóc de Palència, Espanya, i tinc 56 anys.
6: Quant de temps fa que sou a Catalunya? I en tot cas, per què vareu venir? I si en sabíeu alguna cosa de Barcelona abans?
7: Doncs jo... Bueno, fa 3 anys que sóc aquí a Catalunya, no fa molt de temps. I vaig venir perquè volia estudiar aquí, volia fer un màster i sí que sabia que hi havia un programa que era molt bo a l'Universitat Autònoma i, bueno, vaig triar aquest programa i vaig venir i ja està. Sí.
8: Jo tinc 2 anys a Barcelona i vaig venir perquè els meus pares ja van tenir més temps aquí i treballant i tot.
6: Vau fer com reagrupament familiar.
8: Sí, exacte, el mateix, això.
9: Jo fa 54 anys que sóc aquí i perquè meus pares van vindre a treballar i ja sé.
6: I t'has decidit a aprendre català ara?
9: Sí, perquè necessito per treballar, necessito un nivell per accedir a un lloc de treball.
6: A què vols aspirar?
9: És un lloc de la Generalitat.
6: Ja, com a funcionari, digues.
9: Exactament, sí.
6: I ara amb què estàs treballant?
9: Ara estic a l'atur. Fa un any i mig que estic a l'atur.
6: Molt bé. Però bueno, ja, amb el nivell de català que tens, i segur que superaràs les proves.
9: Espero que sí. Que la professora no la pinta gaire bé.
7: No.
6: És molt exigent.
9: Una miqueta. És molt maca, però és una miqueta. Sí.
6: Però d'això es tracta, així valoreu el català. Sí.
9: Contra més exigent estic, més gaire ho tenim.
7: Clar, i més dones tu mateix, no?
9: També.
6: I tu, Ginet, de quina part ets, de Cuba?
7: Soc de La Habana, sí, de la capital. Sí, sí.
6: I... no sé, que després de la revolució l'educació cubana doncs tenia molt de prestigi, no? Que a part de ser gratuïta, doncs que tothom sortia amb molt bon nivell acadèmic i això. Creus que això s'ha mantingut?
7: Bueno, la veritat és que, bueno, primer de tot, fa no sé quants anys que no visc a Cuba, doncs no tinc una idea molt clara de la situació ara mateix, però la impressió que tinc és que no s'ha mantingut. La veritat és que crec que la qualitat ha baixat una mica, però encara sí que n'hi ha molta gent, sí que hi ha gent que té, no sé, que talentosa i molt capacitada, sí.
6: I tu, la trajectòria acadèmica, on l'has fet? Doncs a quins països has viscut?
7: Bueno, és una mica estranya la meva trajectòria, és una història llarga, però sí, bueno, resumint, és com jo vaig començar a l'universitat a Cuba, a l'Havana, vaig començar a estudiar francès i després vaig canviar al xinès. El que vaig estudiar és llengües en general. I com que hi havia un programa d'intercanvi entre el govern cubà i el govern xinès, vaig anar a la Xina per fer els meus estudis universitaris, és a dir, que vaig fer la carrera a la Xina. I després vaig viure més temps, perquè després d'acabar la carrera vaig tornar a Cuba, però després vaig anar a la Xina una altra vegada per fer un màster. Bueno, és una... I què va ser? Sí, sí, és així.
6: Deus tenir experiències molt riques, no?, d'haver viscut en tants països diferents, a més que són països que... això, molt diferents entre si, no?
7: Sí, crec que vaig tenir molta sort, perquè, bueno, vaig estar en aquests programes que eren gratuïts, que eren amb beques, i bueno, sí que vaig conèixer moltíssima gent de tot arreu i això em va donar una, no sé, em va obrir el cap. Sí, sí, sí.
6: És lògic. I tu ets molt jove, que deus seguir estudiant aquí, no? Sí. Vas fer els estudis primaris a l'Equador?
8: No, a Perú.
6: Ai, perdona, quin fallo.
8: Sí, vaig acabar l'ESO a Perú i aquí el batxillerat me l'han convalidat, doncs faig el grau mitjà de gestió administrativa de l'àmbit jurídic. I ja a maig lo termini i a setembre començaré el superior.
6: I trobes molta diferència, diguéssim, entre l'organització dels estudis aquí i al Perú?
8: Home, sí, clar, m'agrada molt com lo fan aquí, també que és altra etapa, i em sembla que és millor fer-ho aquí que a Perú.
6: De quina part eres tu del Perú? Que també és un país molt divers, diguéssim, no?
8: Sí, sóc de Lima, de la capital.
6: Ja, ja. Et recorda Barcelona d'alguna manera o no? Bueno, per la situació potser a prop del mar i això, però...
8: Sí, a vegades la platja me'n recorda molt. Sí, no massa això, la platja. Bueno.
6: Els costums, no?
8: No, els costums, no.
6: I tu quina trajectòria acadèmica has seguit?
9: Jo he estudiat formació professional, grau administratiu, després vaig estar a la universitat, val? Per fer econòmiques, val? I després ja m'he derivat a altres àmbits de la vida. Res a veure amb els estudis, val? He estat a les telecomunicacions, val? Durant 30 anys, val? I de cop i volta, pues, te despatxen sin dir-te gairebé per què no què, i així estem.
6: Ja passa, és el capitalisme, no? I fins ara no havies necessitat saber parlar català?
9: A veure, jo entenc el català, parlo una miqueta, val? Escric també, però tota la meva vida està quasi al castellà, val? La llengua paterna, a casa, a l'àmbit familiar, també. Abans no era com ara, val? Que, bueno, ara es parla més el català, abans no es parlava tant, val? Però no l'he necessitat gairebé, val? Ho sé, però no l'he necessitat.
6: I la teva família per què va venir cap aquí?
9: A treballar. Ahir a Castilla y León, a València, on soc els meus pares i jo, val? Pues, no hi havia gaire treball, val? I van venir aquí a Barcelona per tenir una mica vida millor.
6: I tu a l'escola no vas fer ni català com a assignatura?
9: Sí, vaig fer, però va ser els primers cursos, val? On sí que estic a català fa formació professional ja i de passar a la universitat, això sí, val? Per a la EGB i a la ESO, bueno, ESO no, EGB no és per a català. El francès sí.
6: I com que tampoc no tens ocasió, no, de parlar-lo, o bueno, com que tothom t'entén també, no?, en castellà, ara tens ocasió de practicar, sí, el català fora d'aquí?
9: I a part, lo practico a les meves filles, a la meva dona, clar. Ja les he dit,
0: jo vull que me parli en català, val? Va. Com que si vas aprenent una mica més, no? I la meva filla, sí, la meva filla es parla en català. Molt bé, molt bé.
6: Del Perú, què destacaries tu? Com era la teva vida allà, no? I per què van venir els teus pares cap aquí?
8: A veure, lo que estrany més és el menjar, que és molt... És un altre menjar, és... els paisatges també, hi ha per tot un, hi ha platja, hi ha neu, hi ha selva, Amazones, i bo, els meus pares van venir per el mateix que tots, em sembla que tenir una millor qualitat de vida aquí a Espanya i per tenir els millors estudis, millors salaris, per els meus germans, per ells també.

0: I tu per què t'has decidit aprendre a parlar català? Et sembla que et quedaràs aquí com a mínim una llarga temporada?
1: Sí, sí, sí que em quedaré aquí. Bueno, primer de tot perquè necessito el certificat també per tenir una millor feina. Ara mateix soc professora de xinès i estic treballant a una escola que és pública i necessito el certificat. I després perquè la meva vida ha estat tota relacionada amb les llengües, és a dir, que m'agraden molt i no puc estar a un lloc on si no parlo la llengua d'aquest lloc. És a dir que, i també perquè m'agrada el català. M'agrada, la veritat és que m'agrada. No sé si és perquè vaig aprendre francès abans o perquè, no sé, em sembla que té una pronúncia molt, no sé, musical. M'agraden els sons del català.
0: Està molt bé. I tu has canviat molt d'hàbits o de costums a part de lo del menjar? Bueno, que de tota manera ara, com que els ingredients amb això de la globalització es troben a tot arreu, que suposo que també podeu cuinar a l'estil peruà, no? Però a part d'això, amb què han canviat els teus hàbits?
2: Sí, a part del menjar també ha canviat molt la vida social, la gent, el sortir més, que aquí surt més la gent jove com jo, sortint més, i la seguretat també ha canviat molt, hi ha molta seguretat aquí, tot net sempre, em sento còmode aquí a Barcelona, m'agrada molt.
0: I t'has trobat acollit? T'ha sigut fàcil fer amics aquí?
2: Sí, m'he sentit molt acollit. També tinc a tota la meva família aquí de sempre, doncs em va bé per això. Em sembla que m'ha ajudat molt això.
0: Per les teves característiques físiques, que a tu la gent no se't deu dirigir en català, no? Perquè quan veiem algú que ens sembla que no ha nascut aquí, de seguida ens passem al castellà.
2: Sí, a vegades sempre et parlen a castellà, sempre a la mirada de coses.
0: I tu dius que et parlin en català?
2: A vegades, no ho sé, em sembla... a vegades es diu que sí, parlo català, o altres que no, que continuo a castellà.
0: I tu has anat tornant a Palència o a la teva família?
3: Sí, sí. Els meus pares ja fa molt que estan jubilats i ja fan mitja vida aquí, mitja vida allà. Aquí es queden des de més o menys novembre fins a març, abril, i després es torna al poble, val? I jo sí, jo de vacances he tornat cada estiu i les meves filles també van tornant.
0: I heu vist molts canvis allà?
3: Sí i no. Els pobles estan molt més buits, l'ensenyança que ha canviat també. Quan estudiaven els meus pares era una classe per tothom, de 5 anys està 12, val? Ara no, ara segons si l'escola és rural, pues és una mica menys, però si és una escola normal, pues, com en Catalunya, és parecut.
0: Sí. I la qüestió de feina, penses que ha millorat?
3: I la feina no ha millorat. Allà és l'Espanya buida.
0: Quins projectes de futur tens tu?
3: Pues el que em queda de vida laboral, que suposo que serà una miqueta encara, treballar i quan en toqui, pues, descansar. Que ja porto treballant molts anys.
0: A quin barri vius de Barcelona, tu?
1: Ara mateix no visc a Barcelona. Visc a Badalona. Visc a Badalona, que és una altra ciutat, però és molt a prop de Barcelona.
0: Oh, i tant, sí, sí. I fas vida allà a Badalona o estàs implicada en alguna qüestió?
1: Sí que vaig fer cursos de català a Badalona i després vaig canviar d'escola perquè, bueno, de centre, perquè no, per qüestions de proximitat a la feina. Però, bueno, la meva parella lingüística és de Badalona i bueno, sí que faig una mica de vida. Sí.
0: Així tens una parella lingüística també.
1: Sí, sí, sí, vam començar, ja vam acabar, però vam començar l'any passat i vaig fer com 10 trobades, així, i la veritat és que m'ha ajudat molt. Sí, sí.
0: Que fèieu converses així informals?
1: Sí, converses informals, passejaven per la platja, per carrer, sí.
0: Tu ho recomanaries com per aprendre català i per mantenir-lo i això?
1: Sí, que el recomanaria. Crec que és l'oportunitat que tenim de practicar sense control, és a dir, que no estem pressionats per la correcció i podem parlar de temes que ens interessen a nosaltres.
0: I tu a quin barri vius de Barcelona?
2: Jo no visc a Barcelona, visc a Hospitalet, a Collblanc, que el proper carrer ja és Barcelona, però jo visc a Hospitalet.
0: I fas vida a Hospitalet?
2: Tinc a l'institut per el Gran Via 2, és a Hospitalet encara, i també faig les pràctiques al World Trade Center per el port a Barcelona. Sí. Doncs no tinc temps, no tinc temps.
0: I tu quines aficions tens, a part d'aprendre català, que no sé si és una afició o un deure, però...
3: No, és una afició i un deure. L'afició perquè m'agrada la cultura i sàpiguen més llengües és més cultura per tothom, val? I les meves aficions, l'esport, estar amb la meva filla, amb la meva dona, sortir pel camp i la natura sobretot.
0: A tu t'ha vingut a veure algú de Cuba o d'altres països des que ets aquí a Barcelona?
1: Bueno, com que fa 3 anys que sóc aquí, la meva família encara no ha vingut a veure-me, però jo sí que aniré aquest any a veure la meva família. I sí que tinc amics que van venir de França, d'Argentina, d'altres països a visitar-me, sí, sí.
0: I què t'agrada ensenyar de Barcelona quan et venen a veure?
1: Uau, moltíssimes coses. No sé quina triar. Crec que la ciutat és molt maca en general. Que et pots perdre en un barri i trobar coses interessants. Però, no sé, els monuments, la Sagrada Família, les coses típiques, però perquè són molt maques i interessants també. I després passejar per la platja... No sé, hi ha moltíssimes coses a Barcelona. Crec que tens de tot per ensenyar a la gent. Sí, sí.
0: I a tu què t'agradaria ensenyar de Barcelona?
2: A part de lo típic, lo mateix, als barris aquests, per exemple, als barris de Raval, el Born, que tenen molta història als seus carrers, molts monuments amagats, com el mural del Beso, aquests que no tota la gent lo coneix, saps? Sí, doncs, sí. A fora lo típic, la Sagrada Família, que també és molt maco, però m'agrada més els altres plans.
0: Sí, sí, el que no és típic, diguéssim, o turístic, tan turístic, no? Sí, sí. I a tu què t'agrada ensenyar?
3: A mi ensenyar sobretot la part vella de Barcelona. Tot el que és el Born, la Ciutat Vella, el Raval, també una mica el... Ja em sortirà. La Barceloneta, val? Tot això, totes aquestes zones és molt bonica, val? I com diu Joel, té moltes coses amagades que no sapiguen encara, val?

0: plena de sorpreses, Barcelona, no? Que el que passa que a vegades no mirem en l'aire, no? Però quan tu proposes, no?, que vas així tranquil, sí. I el ritme de vida el trobes molt diferent, tu, Joel, del Perú aquí?
1: A veure, sí, perquè a Perú vaig estar amb la pandèmia, o sigui, vaig venir aquí a Espanya amb la pandèmia, doncs els últims records que tinc és sempre dins de casa i això. Doncs aquí m'agrada molt, molt més.
0: I quan deies que aquí es sortia més, quina manera teniu, diguéssim, quan sortiu, a on aneu amb la colla?
1: Aquí, doncs, a veure, podem fer molts plans. Barcelona és molt entretinguda, podem anar de festa, podem xerrar en qualsevol lloc, doncs. A mi, per exemple, m'agrada molt els búnkers del Carmel, saps que pots, sí, veure tota Barcelona? M'agrada moltíssim. Ah. I doncs, com que a vegades, com que faig el cicle per tarda, a vegades puc anar a relaxar-me de les classes.
0: Estan tancats ara, oi?
1: Crec que no, crec que ja no, ja l'han obert, em sembla.
0: El mogollón que hi havia ja deu haver disminuït, no? No diu que no ell, que encara hi ha moltíssima gent, no?
2: És al costat, jo, més o menys, val? I ho sé. L'autobús que porta la gent ahí, que és el B-19,
0: sí.
2: És
0: que jo sempre hi he anat de dia, i allò, l'ambient de nocturn, que és quan diuen que s'anima i això, no hi he anat mai.
2: Una mica de fred encara, però a l'estiu ja vereu.
0: I tu, que has estat a tants països, et va sorprendre alguna cosa d'aquí, de la manera de viure o la manera de fer dels catalans?
3: Suposo que sí. Ara mateix és difícil de dir alguna cosa concreta, però no sé, quan parlàvem del ritme de vida, per exemple, el que he trobat és que a Cuba és molt lent, i a la Xina, a les grans ciutats com Pequín, per exemple, és molt ràpid. Doncs Barcelona per a mi és està al mig, que crec que està bé per a mi, saps? El ritme de vida. I després m'agrada, no sé, una cosa que pot ser una mica subjectiva o profunda, que és com que es respecta a la gent i la vida de la gent. És a dir, que tot i que la gent treballa i que està ocupada, també té el seu temps lliure i pot fer altres coses a part de treballar. Que això a la Xina és difícil de trobar, i a Cuba el que passa és que la situació és tan difícil que encara que tinguis una feina no vol dir que tinguis una bona vida. Doncs per a mi Barcelona és com un término medio, no sé com es diu en català, sí. que em va bé. Sí, que em sembla bé, que m'agrada. Sí, sí.
0: Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que heu volgut explicar. I doncs fins una altra, i que per molt que la professora sigui exigent, que regiu amb el català i que us seguiu trobant bé entre nosaltres.
2: Moltes gràcies. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7, amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel.

0: del Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordet.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Domingos Campos, que va néixer a Portugal, en un poble a prop de Lisboa. Hola, Domingos, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
2: Gràcies. Tu vas néixer a Portugal i vas viure tota la teva infància i la joventut. Parla'ns una mica de la teva terra, del teu poble. Devia ser molt diferent la vida al poble o a Lisboa.
3: Sí, jo vaig néixer en un petit poble que es diu Sant Lluís, dins de la zona que és Alentejo, i vaig viure allà fins a acabar els estudis primaris, i després, a partir d'aquí, dels 14, ja vaig venir cap a Lisboa, on vaig fer tots els estudis i formació professional que em vaig dedicar, doncs, a l'hostaleria, i dins de l'hostaleria la recepció d'hotels. I allà a Lisboa, doncs, va ser la meva ciutat de sempre.
2: Quins records en tens?
3: Doncs molts, molts records. Bueno, l'adolescència pràcticament tota a Lisboa, treballant i estudiant i sempre en contacte amb la família, i la vida normal de treballar i després la mili, que va coincidir durant la guerra. I jo vaig estar lògicament en els anys 69 i vaig estar mobilitzat per anar per a Moçambic, que era la zona en conflicte on jo estava destinat, i per desgràcia o també la mala sort del meu germà, que va ser tirotejat d'allà, jo ja no vaig anar. Llavors ja em vaig quedar completament tot el servei a Lisboa. Concretament era tanco, si estava en el braç armat de paracadismo, i estava en tancos. I allà vaig passar tota la meva adolescència fins ja 22 anys, que després, a l'any 73, ja vaig venir per Barcelona.
2: I després de la mili encara vas tornar a treballar de recepcionista?
3: Sí, vaig estar un any encara treballant després d'acabar la mili. I concretament va ser un dels hotels en què he estat treballant d'allà. Vaig venir a Barcelona i de seguida vas tornar a Lisboa i vaig fer l'acomiadament a Lisboa i vas venir definitivament aquí.
2: I com és que vas venir a Barcelona?
3: Molt bé, doncs la meva estimada, sí, la Glòria Trepat de Viu, em va conèixer quan jo treballava a Lisboa amb un viatge de vacances que ella va fer. Això seria l'any 68.
2: Abans de fer la mili.
3: Abans de fer la mili, correcte. I doncs ja aquí ens vam començar a escriure cartes. En aquell temps eren cartes, hi ha alguna visita, ella anava allà a visitar-me i jo venia aquí, i quan vam acabar la mili jo ja ens vam casar.
2: Ai, que romàntic.
3: Sí.
2: I a més, bueno, sou una parella de... això que heu estat tota la vida junts, no?
3: Sempre.
2: Que heu constituït, sí, sí, una, sí, família, heu tingut
3: molt.
2: Tres filles.
3: Sí, sí, sí, sí, molt. Una família, bueno, molt avinguda. Ens estimem.
2: Sí, sí, sí, sí. Quina importància ha tingut per tu la família?
3: Doncs la família jo crec que és el bàsic per a la persona poder viure amb plena felicitat. Vull dir que és allò que necessites per viure el dia a dia. A part de menjar i dormir, necessites la família per tirar endavant.
2: I com vas fer de pare?
3: Va ser, bueno, tota una experiència que et dones que ja ets adult tens la primera filla que vam tenir nosaltres, la Fàtima, i a partir d'aquí ja t'adones que, bueno, ets pare i has d'estar per la família ja, a part de tenir la teva parella a casa, tens alguna cosa més, i aquí és on hi ve la plenitud ja de la persona.
2: Però que ets un dels pares, bueno, que compartíeu força la responsabilitat, no? Tu amb la Glòria,
3: sí.
2: De les nenes.
3: Sí. I tant, nosaltres, bueno, nosaltres sempre hem combinat moltíssim la feina amb els horaris, perquè quan jo no hi era a casa era ella per estar amb les nenes. Mm-hmm. Llavors les nenes tenen uns horaris, quan va anar a l'escola alemana tenen un horari fins a les 2 de la tarda. A la tarda estava ella ja amb les nenes i fer tot l'acompanyament fins a ser grans. Mm-hmm.
2: Sí. Què en recordes de la teva arribada a Barcelona? Era com, va ser com t'havies imaginat?
3: Doncs mira, sincerament vaig quedar molt content d'arribar a un lloc on les persones aquí de seguida et reben molt bé i et motiva molt per seguir la seva cultura. És una cosa que jo vaig notar, que de seguida vas començar a fer amics per tot arreu, al barri on visc, a la feina, molt a gust amb la gent, vull dir, vas trobar molt de gust, i d'aquí també m'ha estimulat molt immediatament a fer un curs de català per poder parlar amb la gent tranquil·lament, i bueno, i com tenia una bona correctora a casa.
2: Clar.
3: Que és la Glòria.
2: Sí.
3: M'ha anat molt bé.
2: Sí, segur. I vas trobar feina de seguida del mateix que treballaves allà a Portugal, de recepcionista d'hotel?
3: Sí, no em va costar gens. Jo vaig arribar aquí i en el mateix dia vaig veure 3 hotels que m'havien cridat per anar a fer l'entrevista, i dels 3 vaig analitzar bé tot i vaig decidir el que era més correcte. Per això m'he quedat allà des de l'any 73 fins a l'any 2015.
2: Oh, quina fidelitat. Sí. Sempre de recepcionista.
3: Sempre de recepció.
2: Devia ser el recepcionista de confiança, no?
3: Bueno, jo, clar, quan portes 40 anys a la mateixa casa i al mateix lloc de treball, doncs tens una confiança amb tothom, amb els directius i clar, la gent que està al teu costat, important. I això és una gran facilitat per anar a treballar a gust.
2: Clar.
3: Això és més important.
2: Parles moltes llengües o parles només allò per lo just per entendre't amb els clients?
3: Bueno, l'anglès ha estat la meva segona llengua a Portugal. Era la llengua que nosaltres teníem com, diguéssim, des de l'estudi, doncs, fins la part laboral. Doncs després jo vaig aprendre el català, lògicament, per poder treballar aquí i viure aquí, el castellà, i després vas començar a estudiar altres llengües com l'alemany, el francès i l'italià. I després alguna cosa més por ahí de rus i japonès.
2: Sí, i vas intentar aprendre basc també, no?
3: Exacte, el basc també. Sí. Molt bé.
2: Perquè sí. A mi em sonava.
3: Sí, d'Euskal Etxea, vaig estar allà un parell d'anys, un idioma que, bueno, és complicat, però el que comences a conviure amb la gent d'Euskadi, d'Euskal Herria, t'adones que és agradable. Sí.
2: Però deu ser difícil, eh?
3: Sí, has de viure al lloc per poder parlar aquest idioma.
2: És que això, bueno, en general totes les llengües, no, són comunicació.
3: Sí.
2: Que si no tens possibilitat de parlar-les, no?
3: És més complicat. És més complicat.
2: I si no, també es van perdent, no?
3: Sí, l'has de practicar diàriament.
2: Tu vas venir aquí que encara no havia tingut lloc la revolució dels clavells.
3: Doncs no, jo vaig venir al 72 i això va succeir al 74, doncs va ser 2 anys després, però jo quan encara era a l'Emili jo sabia de que havia un moviment dels capitans que a partir de l'any 70 ja estàvem organitzant i fent algunes trobades clandestines El que no sabíem ningú era quan el moviment de les Forces Armades, que va ser el moviment que va realment preparar tot, no sabíem quan podria sortir al carrer i juntar-se amb el poble, que aquesta era la idea.
2: Mm-hmm. I, evidentment, has triat una cançó d'acord amb aquesta revolució.
3: Home, clar. Grandola Vila Morena, que va ser la que va donar la senyal. La cançó va sonar per la emissora Ràdio Renascença cap a la mitjanit, la primera vegada, i després cap a les dues, la segona vegada, que era la senyal que les tropes sortien al carrer. Mm-hmm. I va ser a partir d'aquí que realment va haver, doncs, o sigui, el que era un aixecament militar es va convertir el dia següent, que era el 25 d'abril, en una revolució perquè estava el poble junt dels militars. Mm-hmm.

0: Quina emoció, oi?
1: Sí, sí.
0: Jo no sóc portuguesa i és una cançó que sempre que la sento em posa així
1: sí,
0: la pell de gallina, i encara el 25 d'abril circula molt per les xarxes socials, que hi ha molta gent doncs, que la reenvia,
1: sí, sí.
0: I això, bueno, jo ho faig també, i el símbol aquest de la nena amb el clavell, no? Amb el canó,
1: el fusell.
0: Sí. Jo aquí encara estàvem en plena dictadura i va ser com una alenada d'aire fresc, no? Vull dir, allò que no sé, jo me'n recordo d'haver-ho viscut molt, no? I tu que ets d'allà,
1: sí.
0: encara més, suposo.
1: Sí. Va ser era molt difícil tombar una dictadura que estava molt bé organitzada, molt difícil. Però l'avantatge que teníem és que el govern dictatorial portuguès, Marcel Caetano, bueno, Salazar primer, Marcel Caetano era el que estava, estava doncs defensant unes riqueses de 3 o 4 portuguesos a Angola, Moçambic, Guinea, Cap Verd, Sant Tomé, aquestes bueno, colònies, i que estava massacrant tot el poble allà, els soldats. Ells volien soldats per anar allà a defensar unes terres que no eren nostres, eren dels angolanos, dels moçambicanos. Llavors això no es podia mantenir. I doncs el moviment de les forces armades de Portugal, els capitans, van organitzar-se, i amb l'ajut de general Spindler, que era un dels generals que portava al comandament totes les tropes que estaven allà, i Costa Gomes a Portugal, van donar com una mena de vistiplau al moviment, i quan del mes de març, el mes de març van ser destituïts pel govern de dictatura, i amb la destitució d'ells és quan ja es va donar peu el 25 d'abril de sortir al carrer per fer la revolució.
0: I una altra data que celebreu vosaltres és l'1 de desembre, no?
1: Ah, sí, l'1 de desembre.
0: Què celebreu l'1 de desembre?
1: Doncs l'1 de desembre celebrem que el 1640 els portuguesos es van preparar i van fer fora el govern civil espanyol de la dinastia de la casa, em sembla que era, bueno, d'Àustria, que estaven allà dominant, que l'únic que volien de Portugal eren els diners i soldats, no en volien res més, i es van armar perfectament per fer-los fora aquell dia, 1 de desembre 1640. I és un festiu que allà és molt celebrat. Molt celebrat.
0: No us aneu penedit mai?
1: No. I veient d'acabar el sistema que tenen ells per a reprimir tota la gent que no són de la seva corda, doncs encara menys.
0: Ja. Doncs aquí tu també t'has implicat, no?, amb moltes entitats, i segueixes implicat encara, no?
1: Sí, mira, als anys 80 la Glòria i jo, nosaltres hem donat d'alta com a socis d'Òmnium Cultural. Després, uns anys més tard, ens hem fet d'ANC, i doncs a partir d'ahir nosaltres hem estat sempre dins dels moviments de, anem a parlar de barri, de Sant Martí, dia 1 d'octubre i tot el que ha vingut després de l'1 d'octubre, i encara hi som. Sí, estem ficats a aquests moviments.
0: Com et va néixer tu la, no sé, la consciència en relació a Catalunya, diguéssim?
1: Bueno, jo, a veure, de seguida que em vaig arrelar aquí amb la meva família, m'he adonat de seguida que Catalunya era un país ocupat i que el seu poble hauria de lluitar per desfer-se de la repressió espanyola i anar cap a la independència. I això, el primer que he fet jo, intentar col·laborar amb tothom.
0: I com veus el panorama ara?
1: Doncs ara, escolta'm, ho veig molt millor de que fa 5 anys. Segurament estàvem en una situació molt delicada, no havíem fet cap referèndum, ara ja ho hem fet. Doncs ara això és un pas perquè a nivell internacional Catalunya ja té pes, ja es parla de que aquí existeix un poble que vol ser lliure i vol ser independent. Doncs això és un avantatge molt gran i suposo que no estarem, bueno, igual serem més 5 anys, però ja és una porta oberta a la independència.
0: Tu creus que l'Estat alguna vegada ho voldrà negociar?
1: A veure, l'Estat espanyol no voldrà mai negociar perdre la gallina dels ous d'or que té a Catalunya, però segurament altres països el forçaran a seure i a negociar.
0: Esperem.
1: Esperem.
0: Tu ara ja estàs jubilat. Com vius la jubilació?
1: Ui, una jubilació... Bueno, és un privilegi arribar a la jubilació i poder fer-la com bona salut, dignament i, bueno, fent d'activitats diàries amb l'agenda plena de coses, les netes, tota la família. I això és un privilegi. Estic molt content.
0: Sí. A part de la teva militància, diguéssim, amb les entitats i amb la causa de l'independentisme català i això, quins hobbies tens o en què ocupes el temps? Bueno, fas d'avi, també?
1: Faig d'avi, lògicament. Sí. Doncs mira, ocupo bàsicament el temps entre al gimnàs 4 dies a la setmana, a part de fer doncs totes les activitats de body pump i badminton i natació i tot això, doncs faig altres activitats que estan dirigides al barri, com ara estem treballant allà al barri de Sant Martí per ajudar en el rebost del barri, que és fer aportacions al rebost per ajudar a famílies que no tenen res. Llavors estem tot treballant amb altra gent i fent aquestes tasques.
0: Hi ha molta col·laboració?
1: Sí, sí. Nosaltres tenim allà com unes 50 famílies que venen doncs un cop a la setmana a recollir productes per a l'alimentació i neteix i tot això, i escolta'm, sempre tenim molta gent que fa aportacions i no falta, eh?
0: Que bé, sí. com ho difoneu per les xarxes socials?
1: Fem boca a boca, fem xarxes i tenim uns pamfletos que enganxem a les porteries de les cases, als edificis i al carrer, i bueno, és aquest sistema que tenim.
0: I llavors teniu un punt de recollida?
1: Sí, tenim habilitat un espai tancat en què la gent aporta els productes o fa una aportació financera a la caixa que tenim. I nosaltres ens encarreguem d'anar a comprar els productes que més falta fan.
0: Està bé. I has anat tornant a Portugal? Has vist molts canvis?
1: Sí, bueno, jo no he deixat mai d'anar a Portugal, mai. Entre altres coses, que ens hem deixat de parlar dels castellers de Sants.
0: Ah, això mateix?
1: Ei!
0: Sí, que allà ens vam conèixer.
1: Sí, és veritat. Doncs que vam anar el 2014, crec jo, el juny 2014, a fer castells a Lisboa, eh?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: Això va ser tot un èxit.
0: A la Torre de Betlem.
1: Torre de Betlem. Exactament. Doncs sí, jo sempre he estat en contacte molt directe amb Portugal. Lògicament tinc allà la meva família i sempre hem anat allà molt sovint. Quan m'he jubilat, doncs, fora de la pandèmia, lògicament, cada 3 mesos, 4 mesos hi vaig a veure la família i passejar. M'agrada molt anar allà, també.
0: Home, tu diràs, no?
1: El menjar, l'aire...
0: Les filles també s'hi senten lligades?
1: Sí, sí, molt, molt. Filles i netes, ara, també.
0: Clar.
1: Ja falo en portuguès.
0: Ah, sí? Quina il·lusió.
1: Que bo.
0: I quins projectes de futur tens?
1: Els projectes són el dia a dia aquí, amb la meva família, i anar a Portugal, fer vacances a Portugal, fer vacances aquí, i fer el dia a dia que fem ajudant la família també.
0: Sí, sí. Segur que amb la vida que portes, no? Seguir com fins ara ja...
1: Sí.
0: És aspirar a molt, no?
1: I tant, i tant. No em puc queixar de res, absolutament. Sí, sí. Tenim salut, escolta'm, i...
0: Sí, això és el més important, i amb els temps que corren encara més.
1: No, no, això és important. És el que nosaltres valorem més.
0: I tant. Doncs res, ja s'acaba el temps del programa, ja veus que passa ràpid.
1: Molt ràpid, massa ràpid.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Sota.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos brindat l'oportunitat de poder parlar amb tu i haver-nos explicat les teves vivències, que són molt riques, i a veure si se'ns encomana el teu optimisme i les teves ganes de viure i d'implicar-te.
1: Moltes
0: tot
1: gràcies.
0: El que fas.
1: Moltes gràcies.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ibs mateix, que va néixer a França, en concret a la ciutat de Lió. Hola, Ibs, com estàs?
1: Hola, Assumpta, gràcies per invitar-me a aquest programa. En primer lloc, cal disculpar el meu accent, el meu pobre català, perquè fa només 6 mesos que aprenc català. Estic matriculat a la UOC, que és la Universitat Oberta de Catalunya, i segueixo les classes del Jordi Esteban aquí al barri, i ja.
0: No, però et defenses molt bé, eh? I tant, i a més que s'agraeix, no, de que el vulguis parlar a vegades sense necessitat, perquè aquí tothom sap castellà.
1: Sap castellà, sí.
0: Sí, sí. Tu vas néixer i has viscut la major part de la teva vida a Lió. Ens pots parlar d'aquesta ciutat? Què en destacaries?
1: Sí, és una capital molt industrial, amb un teixit comercial, industrial, ho he dit, i també unes universitats també impressionants en medicina, clar, i també en ciències i tot això. I és una ciutat també molt interessant perquè és a prop dels Alps. Ah. I també a 2 hores i mig del Mediterrani o de Marsella. Ah. Així que...
0: Sí.
1: Els caps de setmana són fantàstics.
0: Ja, segur, tens moltes possibilitats.
1: Sí, clar.
0: He llegit que la ciutat té molts menys habitants que Barcelona, però que l'àrea metropolitana s'hi sembla que és molt gran, l'àrea metropolitana.
1: Sí, perquè tenim un casc de ciutat petit, que són 500.000, 600.000 habitants, però tot el Gran Lió són quasi 2 milions d'habitants.
0: Quan eres petit, venies de vacances a la Costa Brava i a Alacant.
1: Sí.
0: Quins records en tens?
1: Un record fantàstic, clar, perquè era l'estiu, eren les vacances, mis primers amics eren alicantins, i m'agradava molt unes expressions en valencià, que utilitzaven. Eren els anys 60, i tot el món allà parlava castellà. Perquè no se podia parlar molt valencià, però les expressions m'encantaven. I quan vaig decidir viure aquí en Barcelona, clar que volia aprendre català, per no perdre cap conversa, e integrar-me al teixit social, cultural, que per mi, i també per això que estimo tant Barcelona, és que és una capital amb arts, amb coses que visitar, amb exposicions, amb teatres, és bastant viva.
0: Sí. Quan vas venir a Barcelona per primera vegada?
1: De petit ja havia vingut, però realment mi mi real encant, fa 12 anys.
0: Yeah.
1: 12 anys, sí, sí, sí. Però solo venia per les vacances.
0: Sí, sí, sí.
1: Venia una setmana, 3-4 dies, com les turistes.
0: Sí.
1: I ja.
0: I quina impressió et va fer? Perquè d'alguna manera et va seduir.
1: Una impressió de llibertat.
0: Sí,
1: de llibertat. Lyon és una ciutat bastant burguesa.
0: Sí.
1: I un poc cuidada de si mateix, saps?
0: Yeah.
1: Un poc estricta.
0: Sí, sí,
1: estricta,
0: sí, sí, sí.
1: Amb una cultura entre catolicisme i protestisme que la gent no s'expressa molt, saps? Diuen los demás españoles que los catalanes son
0: tancats,
1: però nosaltres...
0: Comparat
1: amb els lionesos... Una broma.
0: Yeah,
1: és una broma. No, és sobretot això. I com... com diu? Esta libertat de... prohibido prohibir.
0: Ja, yeah. Sí, sí, sí.
1: I això...
0: Del maig del 68.
1: Sí, sí, sí, sí. I una cultura viva.
0: Uh-huh.
1: Una cultura viva. I quan vaig comprar un pis, vaig caminar durant uns quants mesos en Barcelona per a encontrar un barri amb una alma pròpia popular,
0: sí.
1: Amb bastant vida i amb cultures diverses, perquè això també és lo que m'interessa en la vida. Encontrar gent, xerrar, també parlar de la seva vida, d'on venen.
0: Mm-hmm. I aquest barri va ser Sants.
1: Va ser la revelació.
0: Sí.
1: Perquè no... bueno, per vacances, clar
0: havies visitat més els llocs.
1: Havia visitat a l'Eixample, al Born i tot això, però no volia este barri sincer, un barri sincer i sin el soroll de les maletes matí i nit.
0: Ja. Això que aquí tenim l'estació bastant a prop, però,
1: sí, però
0: no trenc...
1: Bueno.
0: No. I a la banda on vius tu, més cap a prop del Mercat Nou,
1: sí,
0: i això...
1: A prop del Mercat Nou,
0: no
1: prop del metro, però prop del Mercat, sobretot.
0: Sí. No es viu tant l'ambient turístic,
1: no.
0: Queda molt al voltant de l'estació, tinc la sensació.
1: Sí, sí, sí. I una gent bastant obrera, humil i interessant, que pot parlar-me de la seva vida, i això és el que m'interessa. Per mi la vida és parlar amb els altres, és parlar jo també, parlo molt, parlo molt, però és sobretot escoltar i intercanviar.
0: Intercanviar. I quin procés vital vas seguir tu, diguéssim, per decidir que volies marxar de França?
1: Soc metge,
0: sí.
1: I especialitat en neurogeriatria. Així que
2: la frase clau de la geriatria és donar vida als anys, sinó anys a la vida.
0: Yeah.
2: I el principal és preparar-se i preparar els altres. Jo no vull donar consells als meus amics catalans geriatres, però el principal és imaginar lo que segueix, el que segueix, perquè si arribes a la jubilació sin haver pensat, és un fracàs.
0: Ja, ja, ja. I tu com a metge sempre has treballat en neurogeriatria?
2: Sí, sí, sí. Sobretot per les seqüelles de d'ictus i de malalties demencials com l'Alzheimer, i també en cures pal·liatives. Que és, sí.
0: Deu ser dur treballar a cures pal·liatives o no, o depèn de com enfoca la mort,
2: sí,
0: la persona.
2: Sí, sí, sí, depèn de, bueno, tens el teu espíritu, però també és compartir coses increïbles.
0: Yeah.
2: Sí, realment. I també amb la gent que s'està morint, però també amb els cuidadors. Cal fer prevenció i educació a la gent, que els cuidadors siguin familiars o professionals. I això fue també el que me motivó.
0: Clar, ja, ja, ja. Deu dependre molt de com els pacients enfoquen la mort, no? Perquè tots s'ho veuen venir, no?
2: Sí, clar, clar, clar. I hay que parlar o no parlar, perquè quedar-se sense dir res també és una cosa.
0: Sí, sí, acompanyes, et pots sentir acompanyat.
2: Escoltar,
0: sí.
2: Tenir la mà, tot això és molt, molt important.
0: Segur.
2: I també contar coses.
0: Ja, yeah, encara que l'altre no contesti.
2: I sense far venir l'ansietat.
0: Yeah.
2: Perquè si preguntes coses i la gent no sap respondre, és molt ansiós. Claro. Molt ansiós. Així que, bueno.
0: Tu, havent desenvolupat la teva vida professional a França,
2: sí,
0: com valores el sistema sanitari català?
2: No, conec bastant. Sí que he vingut per a unes xarxes universitàries i tot això aquí en Sant Pau i altres hospitals, però penso que hi ha bastant que fer per a la prevenció i per a i la prevenció i també la formació. Que en França he participat en una lluita fantàstic, perquè quan vaig començar geriatria era una nada.
0: Yeah,
2: yeah, la geriatria
0: no es valorava
2: nada, i ara és algo, però és un
0: molt reconegut,
2: és un, fantàstic, i penso que encara aquí
0: hem de fer aquest
2: camí. No és tant.
0: Yeah. No és, doncs, tant. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
2: Oh, okay.

0: Aquí es va destapar el mal funcionament de les residències molt a la pandèmia, que es va morir molta gent gran, i llavors es va veure doncs, que moltes residències no tenien l'atenció mèdica adequada, no? I no sé si tu allà tractaves a les persones grans així individualment o també feies tractament institucional?
1: Les dues coses, perquè aquesta pandèmia va revelar
0: sí.
1: unes faltes d'atenció enormes. Al principi era gent gran que venia, que va ser hospitalitzat i que va morir, i que va morir sola.
0: Sí.
1: Sola, sense la família, sense res. I als 10-12 dies després de l'inici de la pandèmia, vam canviar les coses i les lleis franceses.
0: Oi, perquè, que ràpid.
1: Ah, sí, perquè
0: en 10-12 dies
1: en el meu hospital.
0: Yeah.
1: És dir que deia que la família tenia que vindre, acompanyar, que era algo
0: vital, no? Sí,
1: la primera setmana quando vaig cerrar jo mateix les capses estas
0: els taüts,
1: sí. Era
0: devia ser horrible.
1: I és una imatge que tinc encara realment. Així que i hem desenvolupat altra cosa.
0: Aquí passa que les residències són serveis com subrogats, no?
1: Sí,
0: que es donen a empreses i llavors jo trobo que es valora molt que el cost sigui econòmic, diguéssim, més que la qualitat del servei que s'ofereix, no? I es controla molt poc la qualitat del servei. No sé si allà a França passa el mateix.
1: No
0: és
1: exacte.
0: Fins que no hi ha un desastre, no es destapa.
1: Sí, sí. Lo que va passar durant la pandèmia és que vam inventar saps? Pel teatre, hi ha el teatre hors les murs. En Avinyó, és a dir,
0: fora
1: els murs.
0: Sí.
1: I hem fet la mateixa cosa.
0: Ah, que bé.
1: Jo cada dia anava a 2-3 residències quan terminava el meu servici. Me anava en altres residències i portava la competència és
0: les directrius que semblava,
1: però sobretot lo que faltava, sí que fue menos desastrós.
0: Ja, i la gent té molta formació, la gent que treballa a les residències.
1: Sí. Cosa que aquí tampoc. Formació para també para ajudar al quotidiano, para que sapiguen les paraules, les mirades i com escoltar.
0: Sí,
1: respondre a la família i tot això per evitar la guerra.
0: Clar. Jo trobo que aquí la sanitat pública, si tu tens una malaltia greu com un càncer, això que a la sanitat pública trobaràs resposta i un bon tractament, no?
1: Sí.
0: Però en canvi, amb tots els temes de prevenció, de salut mental, trobo que encara ens queda molt camí per recórrer, perquè la gent que té problemes de salut mental o va a la privada o, si no, es demora molt l'atenció.
1: Això és el pecat mediterrani.
0: Sí.
1: Saps? Al nord d'Europa, clar que hi ha una atenció diferent. Nosaltres, França, Espanya, Catalunya, clar, Itàlia, i els països àrabes, clar, és una falta enorme.
0: A veure si ens hi posem, doncs. I quines aficions tens tu?
1: Els viatges. El ball, sí, el ball,
2: m'agrada
1: la música, mira, sí. la música que he escoltat, i també els viatges. He viatjat per tot el món durant mi vida amb els meus fills, i la primera cosa que volia fer al moment de jubilar-me, sí, és fer un tour del món.
0: Oh, que bé. I que l'has fet o no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, l'he fet 8 mesos, sí, sin volver.
0: Oh,
1: sense voler.
0: Quina experiència, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sud-amèrica, Filipines, Indonèsia, Singapur, Índia, Nepal. Oi, unes experiències, però fantàstiques.
0: Oi, segur, seguríssim. Mira, doncs, que ja se'ns acaba el temps del programa, però això, per acomiadar-te, ens podries recomanar...

0: compartir amb la gent. Quarta cosa, curar i evitar les malalties cardiovasculars, perquè això és lo principal.
1: Sí.
0: I ja, està bé. Si menges, si camines, corres,
1: si tens vida social,
0: si tens vida social i que bueno, et cures a medit.
1: Ja. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per les teves recomanacions i per tot el que ens has volgut explicar, que ha sigut molt interessant.
0: Gràcies per invitar-me.
1: Fins una altra. Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
11: És gratis!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
12: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt bé, amiguts i benvingudes a l'altra volta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donem temps de presentar, i n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent, sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997 i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville. I va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For?, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltarem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.

Escoltarem cançons de discos d'actualitat per de tant en tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi han moltíssims, en publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Shedding Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18, amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, en la música d'en Chase Wright.

Té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada amb la seva carrera com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Robbie Amanfo, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Me That Remains és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop, vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgun's Farm.

Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per al seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o She Ain't Texas a través de les xarxes socials. Generation of Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ella n'ha parlat molt de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP, de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb peces com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like. Thank you.

fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc en el seu moment no vàrem escoltar un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès, que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del Canal 4, Hollyoaks. Ens aportava música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.

mi que deixi la interpretació i us dediqui la música, perquè les seves cançons m'han encantat. Especialment aquesta All Out of Me va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertanyer a cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Take Me by Tennessee en Chris Andreucci, o aquell Tequila Therapy. I va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de... nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing, que és una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere. Òbviament, amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Dumpster Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

de la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Pre-Love Letter, Love Says With The West, Ain't Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brand Late escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rere l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

disc del 2025 que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, amb cançons curtes i punyents com aquest Drunk Drink.

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut des d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, on un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany a aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 varen donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Cooley Frances Cooper. I no se n'ha pogut estar de dedicar-li una cançó a la seva filla, perquè les filles, i ho sabem el que en tenim, i els fills, òbviament, signifiquen tot el món. Cooper Allen tanca avui el nostre espai amb aquesta cançó anomenada Whole World. La setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Cada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. De la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de

de lluitar inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseguen.

0: mai. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
4: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
5: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
3: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Gràcies.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant
2: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
1: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugas FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012, la millor resposta.

0: Sé que un es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes,

0: i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser la Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de la Coloma. Més tard, algú devia pensar que estàvem més bé dintre de l'avenç i així ho van fer. I dintre de l'avenç doncs, portem més de 50 anys.
1: I quin tipus d'activitats organitzeu?
0: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
1: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
0: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
1: formulari
0: per poder-t'hi apuntar.
1: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
0: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
1: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
0: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
1: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
0: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
1: Explica això que és el de repartir, en què consisteix.
0: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es pica, es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
1: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
0: El cap de colla.
1: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
0: I no s'ha de distreure.
1: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
0: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los aldegats, se't cansen. Però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, ja n'hi notes.
1: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans, perquè tota la gent jove, els més petits, o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser, no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
5: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
4: A on?
5: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: a matar Chin-chan.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de tot Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això que vivia d'abans, no ho recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys, i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs, bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: eh?
1: Les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: ja n'hi ha hagut, però
0: sempre.
1: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella
1: bé,
0: dècada?
1: Per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després, amb els anys, això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el del Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà... ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines
1: sí, sí, sí, sí
0: i això serà un caos
1: o sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa de davant de l'altra per tant, allò per mi és un desastre
0: i a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona
1: I
0: perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: tant,
0: a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, al cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc... agafes l'autobús, o sigui que ho ten... personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver-hi manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona... doncs és horrorós. I amb aquest sistema jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des de que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu vages a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc etc etc.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare, sí, era modista, i jo sempre, clar, a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Clar. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre... El que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses. Vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa. Vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo, jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho
0: però
1: recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí, haver compartit aquell curs, sí, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella, vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, això va ser, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya. I un dels llocs que millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de DIN A4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O aquell dia era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una... O sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem. I la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins i quan tens una cosa dins la pots expressar. Si estàs buida de dins no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo, a Sants, teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també, a Gràcia.
1: I llavors, per fer bona olor, agafava el sotal, i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, el barrejava la gallera d'aigua, i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien los pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven pollets.
1: Sí, exacte. Posaven amb una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir, és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'hi fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, igual pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, I em va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... I em va dir, sí, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge?
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser amb una altra editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia d'escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. 5 milions.
0: Ah, 5 milions.
1: Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda, mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta, buscar-te una impremta...
1: No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil i ara dins hi ha petites empreses petitetes i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant, t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
0: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
8: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó.

0: També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé...

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrías. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ja ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són.
1: Sí.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut a la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues, fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut

0: Amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar... Estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre. Des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien: ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat. I cada cop me'l demanaven més. Ai. I si em despistava algun dia, això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent, amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir: bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar, ho van estudiar, em van dir: sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto del hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil... Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde. Era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feien motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: I bé, parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho
1: sí.
0: van pair, com
1: sí,
0: ho...
1: Sí. Sí, a més hi havia el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica, i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Penso que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net, i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. Ah, sí. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya, i del que es vivia, del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia, uh-huh, i parles de la Casa Elizalde, uh-huh, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular, sí, dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa, sí, sí, quan, sí, parles... Sí. Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia, sí, de motors, sí, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, sí, però a més va ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I a més van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net, uh-huh, com va ser tot aquest procés que ella va viure. Uh-huh. I, per tant, aquí veiem una transmissió generacional i familiar important, uh-huh, de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com, uh-huh, ho reflexes tot això a la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè... Quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles, i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim, que
1: és d'on venim, i tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco, no sabien qui era. Això passa, és molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt... I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar, sinó de que et mataven si parlaves de segons què. Llavors, tot això s'ha de transmetre. La memòria històrica és importantíssima, importantíssima, perquè si no sabem què va passar, el més probable és que tornem a ensopegar amb la mateixa pedra i tornem a cometre els mateixos errors. I d'aquí surt una mica la idea de fer aquesta novel·la i de parlar-ne, i també d'utilitzar els personatges d'un nano jove de 14 anys i una senyora de 80 que li explica amb tot el carinyo i la paciència del món com van viure, per què va passar i com va passar.
0: Aquí tens una feina no solament de transmissió generacional, uh-huh, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt, molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me, i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir, El que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur i costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El Teorema de los Sentidos i El Pacto del Hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El Teorema de los Sentidos i El Pacto de l'Hambre, i també a la llibreria...
0: L'Escriba, de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar,
1: quina pàgina... Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si estic... més no, trobarem les teves feines que has fet.
1: A les xarxes... estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto de l'Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Pel que calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premio Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certàmens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premio de Novela Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto de l'Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i
1: sí,
0: em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corrias i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. Després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, i llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partíceps del que jo estava fent, els havia perdut, i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
0: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta afiliació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
1: Encantada.
0: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
1: Quan vulgueu.
0: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de, justament abans de la Guerra Civil. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia.
1: Molt bé.
0: Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
2: Bona tarda.

0: vist.
1: Com estàs?
2: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
1: Com ha anat aquest segon llibre?
2: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
1: Com es diu el llibre?
2: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
1: I sabem l'origen real?
2: Sí.
1: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
2: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven, perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins i cargolines.
1: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
2: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament, moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això, podria ser.
1: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea, què et motiva a fer aquest segon llibre?
2: Bé, sí, jo, quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de com de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs, canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones. I jo, al ser filla d'aquí, al haver viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent i jo coneixia moltes persones del poble i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves, no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
1: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
2: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
1: Molt bé, aquesta seria una primera part.
2: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps, doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
1: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
2: sí,
1: són?
2: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies de Quisplugues, pageses de tota la vida.
1: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
2: Sí,
1: molt
2: no,
1: pocs llocs
2: no són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
1: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
2: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
1: La més de pagès, que
2: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
1: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
2: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
1: Perquè amb aquest Esplugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia
2: també,
1: aquí Esplugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havia diversos.
2: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
1: perquè van treballar això, podem 8-9 anys, els posaven a treballar a la fàbrica.
2: Sí.
1: Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà.
2: Sí.
1: Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
2: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
1: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves, Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus no arrels, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
2: No massa, però això podríem dir que quan, o sigui, des de sempre Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona, havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona, que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
1: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
2: Sí.
1: Cal Cadiraire.
2: Cal Cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls amb cuir, i tot l'ornament que portava el cavall fet amb cuir, tot això ho feia el baster, i treballava moltíssim. El que passa que després aquest ofici va anar derivant en, per exemple, en fer cinturons per a les persones, no? Però l'ofici antic de baster era per fer els guarniments dels cavalls. I sí, a la carretera n'hi havia un que nosaltres ja el vam conèixer, perquè quan ell va tancar ja nosaltres ja érem una mica grandets.
1: Sí. Algun ofici més així que et vingui ara a la memòria?
2: Ofici així desaparegut.
1: Jo recordo, no sé si estic equivocada, que
2: el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera. I el ferrer era el que feia el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les ferradures.
1: Sí.
2: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes, i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes, però també eren originaris d'aquestes dues professions.
1: Recordo això, de petit al carrer Somatens hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
2: Bueno, Esplugues n'hi havia vàries, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també Esplugues de fer-ne.
1: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que tenim aquí a Esplugues.
2: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la
1: Grau,
2: Roba,
1: sí?
2: I potser l'Estanc.
1: L'Estanc del Batllori?
2: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
1: hi havia, sí.
2: Ja hi havia.
1: A l'avi dels que hi són ara.
2: Sí.
1: I la carnisseria de cavall?
2: La carnisseria de cavall ve ser dels anys 40.
1: Ara t'estic fent, filant prima la teva memòria, eh?
2: És dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
1: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
2: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
1: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
2: sí.
1: I sí que baixaven dos graons.
2: Sí, els olis i sabons.
1: Exacte, els olis i sabons.
2: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales. Sí,
1: sí. Perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
2: sí, perquè sabons. Suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què ens parles, Roser?
2: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint, perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també, sobretot, lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
1: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
2: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments. Però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar, doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola
1: Olenglada,
2: perquè hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no? O per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és impossible,
2: és impossible
1: tenir a tothom en compte, i perquè la vida és així.
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
2: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys a alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Cau Fec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
2: sí,
1: de Catalunya.
2: Sí.
1: Som molt petits.
2: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
2: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
2: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera. Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
2: I... Però han sapigut preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sapigut preservar, i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però estem a Esplugues, no estem a Sant Just.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que, jo vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar. I li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors, ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudi Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascut a Esplugues, que li agrada molt el seu poble i que a més els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, això ho recalco, És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir, que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Sou una entitat?
9: Organització sense ànim de lucre?
10: Associació de veïns?
11: Artista?
12: ONG?
13: Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
14: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
15: És gràcies!
16: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
17: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia l'Oli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster. Quan es perd, el Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toqui el piano.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdies, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.